0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brodes Bros com a cluenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut, i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant es va crear un ambient molt, molt maco, ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions, petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació, doncs vosaltres sou notícia perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia un Cruïlla més música, però es va afegir també doncs, aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, i també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment, i el que ens venia a dir la gent que estaven de públic és: oh, però ja s'acaba, jo volia més estona.
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi, que et diguin això?
1: I tant, i tant, i tant, i tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla. També, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari. Però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona. I aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla Dansa enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle que hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crews, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil. Vull dir que hi ha tota una part molt tàctica, I el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange. Al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí. UCA Juniors. UCA Juniors estarà allà, que estaven al castell i estaran allà. Sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids, sí, que els va veure, que es va enamorar i els hi va dir a veure si hi havia manera de que poguéssim col·laborar. I sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant.
0: Moltíssimes gràcies, Pol Brodes. Èxit a Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí. Farem gira amb aquest espectacle i jo crec que tornarem a parlar en breu. Encara no hem parlat amb el teatre, perquè tot just acaba de sortir, tot just hem fet el vídeo i ara estem començant a fer la difusió, però si no és per aquesta temporada d'aquest any 2026, serà el 2027 segur, vull dir que ens veurem al teatre segur.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si demanem el compte?
2: Sí, que s'ha fet tard i he de tornar al despatx.
1: Espera, deixa'm demanar-lo a mi. Ara que sé que és una paraula masculina, el demanaré bé i no em corregiràs.
2: Apa, mira que n'ets d'exagerat, eh?
1: Si tu ho dius... Però escolta, una pregunta. Com s'escriu? C-O-M?
2: Sí, però compte, no et deixis la P.
0: A Punt de Sal. Compte significa acció de comptar, càlcul d'una quantitat o alerta, i s'escriu amb una P després de la M. C-O-M-P-T-I-E. Compte. Si escrius compte, no oblidis la P. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui, com sempre us dic, un programa especial perquè tots ho són. Tots són una meravella poder comunicar-me amb vosaltres aquí des de Ràdio Castelldefels. Soc el Miqui, no ho dic mai, però mira, avui m'he recordat. El Crit a la Terra número 22. I avui és un dia, com dic, especial i és veritat, no és mentida. Perquè en lloc de l'estimadíssim Martí, avui tinc l'estimadíssim Andreu amb mi. He fet un canvi. I no posarem un tall de l'Andreu, sinó que el tindrem aquí tot el programa. Bona nit, Andreu.
1: Bona nit, Miqui. I bona nit a tothom que ens escolta. Benvingudes i benvinguts.
0: Mira, aquesta veu em sona. Quina meravella. Tens una veu de locutor important, eh?
1: No em diguis. Ah, sí. Potser vaig equivocar la carrera.
0: Com a persona que et dediques a la poesia a part de la teva feina en concret, has de fer de tant en tant de rapsoda, ja va bé tenir aquesta veu, no?
1: Evidentment és un do que te l'has de cuidar una mica, però sí, és com tot, es neix una mica amb això o bastant, i tu has de treballar també. Uns han de treballar més, d'altres no cal tant. En el meu cas jo m'he treballat bastant, força.
0: Te faré una mica avui d'aquí d'esparring, eh? O sigui, tu venies a participar i jo aprofitaré per fer com una mica d'entrevista amb tu, perquè, home, avui tenim l'honor de poder estar un bon grapat de minuts junts i jo et conec una miqueta, sé
1: sí,
0: de la teva...
1: de fa uns quants anys.
0: Sé de la teva habilitat per escriure, del teu gust per la literatura, de fet, diria, com a activista cultural ets impagable,

0: això, clar, ho fas en el teu temps lliure.
1: Un activisme molt, molt pobre, diria jo, perquè malauradament no disposo del temps suficient per desenvolupar tot allò que les ganes em demanen.
0: Però tu no creus que tu que et dediques a la teva feina i després et queda el temps que et queda, el teu nivell de coneixement, per exemple, de la poesia catalana és brutal?
1: No, és poc. El meu nivell de coneixement de poesia catalana és molt poc, evidentment, segons amb quin comparis. Jo que escolto, llegeixo poetes i gent vinculada al món poètic, evidentment, em cau la bava quan els sento i m'adono de lo lluny que estic i, fins i tot, de lo lluny que estan aquests que tant admiro, perquè realment el món de la poesia és un món molt vast, molt llarg, que no s'acaba mai. Fins i tot, no sé qui, quan feia aquell programa de ràdio, a Ràdio Esparreguera, em va preguntar, no tens por de que se t'acabin els poetes sobre els quals parles? I quasi em vaig posar a riure perquè, evidentment, no s'acaben ni de bon tros. La llista és increïblement llarga.
0: Bé, aquest senyor que col·labora des que hem començat amb aquest programa del Crit a la Terra, ja ha fet altres programes de ràdio, ha fet programes propis de ràdio, una salvatjada de programa que era Ràdio Esparreguera, com es deia?
1: Estones de poesia.
0: Estones de poesia. I, de fet, hem tingut la sort d'heretar una mica, no?
1: De què, perdona?
0: Hem tingut la sort aquí, al Crit a la Terra, d'heretar una miqueta un espai petitet, però bastant...
1: Depèn de com tu miris. Hi havia qui em deia que els programes potser eren un pèl massa llargs perquè duraven entre 30 i 50 minuts, depenia del dia i de l'autor i de les meves ganes també. Hi havia qui em deia que era curt, que es quedaven amb ganes de més. Jo crec que un tall amb un programa com el teu de 5-10 minuts està bé perquè és una cosa que desempalaga, que és agradable i que d'alguna manera trenca aquell fil que portàveu i et deixa nou per continuar amb el que estaves parlant.
0: I qui vol més ho busca, no? És la gran
1: exactament,
0: sort que tenim avui en dia.
1: Exactament, qui vol més en busca, exactament. Sí, sí. De medis per buscar avui en dia n'hi ha un
0: la,
1: bon
0: grapat. La gràcia és que tu li puguis despertar aquesta curiositat o gent molt important que s'hauria de conèixer, que tots i totes els haurien de conèixer, ostres, quina troballa, no?
1: Mira, un dels motius pels quals vaig començar a fer ràdio, o sigui, vaig començar a posar la poesia a la ràdio, és justament aquest, fer-ne difusió. Perquè t'adones que hi ha gent amb un valor molt gran i que passen desapercebuts, com el poeta que us porto avui. Crec que és important aquesta difusió fer-la de manera altruista, amb un grau de... Evidentment, jo no cobrava en aquell programa, ni rebia cap mena de compensació, i això és una cosa que, a més, s'encomana, perquè hi havia més gent que s'interessava justament per això, perquè hi ha aquesta voluntat de fer una promoció de la poètica catalana, bueno, en aquell cas d'arreu del món. A les tones de poesia parlàvem de poetes catalans, espanyols, de tota Europa, de tot el món i de tots els temps. Pues és això. La idea bàsica era una difusió de la poesia popular.
0: Ara continuarem parlant d'això perquè, a part, et deia tot això perquè m'agradaria parlar del que tu ara ets ja un autor editat, per tant, ja...
1: Bueno, he publicat un poemari propi. N'he publicat 3 més amb altres autors. És un bagatge francament pobre. I més si tens en compte la idea que duc, que és de publicar més. Però, ja et dic, publicar un poemari amb... i han acabat 3 poemaris en conjunt amb altres companys, és poc, és molt poc. S'ha de publicar més, s'ha de publicar molt. El problema, com sempre, són els diners.
0: Hi ha gent que després de fer 4 coses va morir als 27 i ja van arribar a l'Olimpo.
1: Sí, sí, sí. Malauradament, els que la setmana abans són els que s'emporten la pitjor part.
0: Però això era sobretot en el camp musical, i ja que diguem això, anem a posar-vos avui la primera cançó. No és curta. No és curta, però sí que us demano, per favor, que l'escolteu. Jo l'he redescobert aquest cap de setmana amb uns amics molt estimats que ara aniran sortint durant el programa.

0: Brutal Ismael Serrano, amb aquest vèrtigo que el mundo pare. Us deia que aquesta cançó l'he recuperat aquest cap de setmana a Madrid, amb una trobada que hem fet 5 amics, que ara fa 20 anys vam fer un viatge per tot el globus, els Rodamons, en un projecte que pretenia recórrer cada continent buscant això, projectes positius que funcionaven. Acaba triant un, tornant aquí, fer una pel·lícula de tot plegat, que és el que vam fer, i recull uns diners per enviar aquell projecte. I bé, doncs d'això van passar 20 anys. I aquesta cançó doncs va sonar aquest cap de setmana perquè vam fer una mena de juguers que cadascú posava cançons perquè els altres les sentíssim. I aquesta la va posar el meu nebot, que era un dels 5 Rodamons, i la vaig redescobrir i em va semblar fascinant. Les altres cosetes que posarem avui també seran així, un crit, reivindicacions, però ja veureu que seran bastant més alegres. Et deia, Andreu, que, bueno, i li deia als nostres oients que avui serà un dia programa especial. La part que normalment dediquem a l'art en el 2.0, avui la dedicarem a la poesia. De fet, trobo aquesta cançó molt poètica. I et deia que ja sé que tu trobes que, evidentment, tu tens referents de gent que ja han fet la seva carrera, de fet, molts, doncs, òbviament, ja han traspassat. Però, clar, del comú dels mortals, que, a més, fem la nostra feina i tenim els nostres hobbies, no treure mai aquella vena artística que tots podem tenir en aquest temps lliure. El que has fet tu, que realment és, evidentment, us vaig dir que has tingut que picar molta pedra a la teva feina, cada dia lluitar, com, a més és un negoci propi, doncs perquè el negoci funcioni i tal, i igual. Però has tingut temps ja de treure aquest poemari propi, de col·laborar amb altres companys per treure altres tres, i, bueno, ets una persona jove, evidentment, jo trobo que ja és fascinant, no sé, veig que tu tens esperança que la cosa s'allargui, jo també, però què tal la resposta a aquest primer poemari?
1: Si dic la veritat, la resposta sempre afalaga, perquè hi ha hagut més gent de la que em pensava que m'han demanat el llibre, que m'han volgut comprar. Evidentment, si et compares amb autors amb una mica més de nom, doncs, clar, l'èxit és minso, perquè hauré venut al voltant dels 100 llibres. Venuts no, perquè bona part els he regalat als amics. Però no està gens de malament, per el que m'ha dit l'editorial, per ser el primer, per aquest principi. Així és que de moment tinc que donar un balanç positiu.
0: El segon serà el bombazo, llavors tothom correrà a buscar el primer, no? S'esgotarà, llavors ja serà un llibre d'aquests...
1: Bé, mira, saps què et dic? Jo no vull arribar lluny. Jo vull arribar a prop, que són dues coses molt diferents.
0: Com es nota que és poeta?
1: La idea de publicar no és vendre llibres, en el meu cas. Les editorials, sí, perquè és la seva feina i hem de fer-ho així, si no, s'esfondrarien, no tindríem la manera de publicar. Però el meu objectiu no és vendre llibres. El meu objectiu és estar allí, tindre un nom. Perquè d'aquesta manera, vulguis que no, entres dins del joc i la pilota gira a favor teu i t'arrossega.
0: I d'on et ve a tu aquesta passió per escriure o per la poesia en general?
1: D'on em ve? Mira, a mon pare sempre ha tingut llibres a casa, un munt de llibres, que no se'ls llegia, però ell els tenia, perquè sabia que, d'alguna manera, tindre llibres a casa era una cosa bona. A part, tenia un conegut que li facilitava molt la compra d'aquests llibres. Hi havia aquesta de García Lorca, el Romancero Gitano, perdó, és el primer que em va caure les mans i que em va atraure moltíssim. A partir d'aquí, no em va atraure tant...
0: Quina edat més o menys podies tenir?
1: Aquí, pues mira, jo tenia 10 anys quan vam arribar aquí a Castelldefels, pues a partir dels 11-12 ja vaig començar a llegir a García Lorca d'una manera important. Però només Lorca. Després, ràpidament, ja em van agradar els autors catalans que no feien poesia. M'agradava molt el Pere Caldés, m'agradava molt el Sempronio, aquell de València també, ara no me'n recordo el nom, però m'agradaven molt els autors catalans que no feien poesia. I el tema de la poesia fort em va arribar, no t'ho perdis, fa uns 7 anys, el 2019, quan vaig començar a sentir parlar de Joan Margarit, que és el principal referent, i d'una amiga que em va dir, escolta, que tu escrius més o menys bé, perquè no t'hi dic una miqueta, em va animar bastant, no? Va ser aquesta coincidència d'aquesta amiga i de Joan Margarit, de descobrir-lo, jo no vaig descobrir ningú, no? De conèixer jo Joan Margarit, que em vaig aficionar a escriure poemes. Va ser tot com un seguit.
0: Per què uns entenem la... Entenem, en aquest cas tu, entenem la poesia i altres no l'entenem gens? Vull dir, tu agafes amb 11-12 anys Lorca, i ho entens, perquè Lorca, a veure, fora de les coses més conegudes, no és fàcil. I menys amb aquella edat, perquè és, el que diu és molt... El joc de paraules, la profunditat del que vol dir, sobretot, ostres, no està pensada per 11-12 anys, no?
1: Jo soc conscient de que no entenia Lorca quan llegia. A mi m'agradava llegir-lo, em sentia bé, era una cosa que et donava ple. I el plaer que et dona llegir la poesia de Lorca no me'l donava veure escultures o pintura o la música. Tant que ens agrada la música, jo mai he aconseguit intentar entendre la música, intentar entendre una partitura, i mira que el Pello Carreras, que el coneixem, que ell és músic, s'hi ha dedicat.
0: Germà de la Lourdes, la nostra col·laboradora.
1: Doncs pues, mai he aconseguit entrar-hi. No,
0: la teva germana Núria, per exemple, sí, ha entrat en el tema, sí, de la música.
1: Sí, i toca la flauta travessera molt bé. No sé el per què. Sé que és així, però no sé el per què.
0: Aquí deu estar la gràcia, no? Una mica el que jo et fascini, que no és... Ho faig perquè no sé què fer, m'estic avorrint. No. Tu, allò t'arriba a les mans i t'impacta, no? I saps que, bueno, vas veient que altres coses, ostres, també. Llavors fas un camí amb...
1: Sí. Sí, però tampoc t'has de preocupar. Jo crec que no ens hem de preocupar tant de per què ens agrada o quin sentit té, com deia en Camus. No té per què tindre sentit. No ens hem de preocupar. És així, pues és així. Ho acceptem, ho vivim, ho gaudim.
0: No sé si, clar, si t'entenc bé, però crec que a la pintura o coses més visuals, potser sí que és això, no? El que tu et digui aquella obra, que sempre es diu, no? No, jo no he volgut fer res en concret, és el que la gent interpreti. A mi és una explicació que mai m'ha agradat, però que entenc que... Però, clar, l'escriptura, que a més tu saps que perquè escrius que està molt més treballada del que a priori pugui semblar, ostres, la gràcia és connectar amb algú, no? Que aquell algú que, no tots, però un tant per cent dels que ho llegiran, acabin captant la teva idea del que tu volies transmetre al món, hipotèticament.
1: Mira, aquí hi ha diverses coses. Ara venim cap aquí, parlava amb una amiga per telèfon, no sé si m'has vist. Ella m'ha deixat una cosa molt clara, que la sabem tots, diu que no tot té per què agradar a tothom. Vull dir que per gust dels colors, no? I això és una
0: realitat. Per sort, per sort.
1: Sí, per sort, no? Respecte a això que em dius, jo no sóc dels que escriuen per un mateix, si és que hi ha algú que realment ho fa així. Jo recordo la Emily Dickinson, que deien que escrivia per ella, que ho guardava, que no ho volgués publicar mai. Jo no sé si realment no tenia ella l'esperança guardada d'algun dia que es publiqués. En qualsevol cas, jo sóc seguidor de Joan Margarit en aquest aspecte, i ell ho tenia molt clar. Ell feia el poema, l'escrivia i el llançava. A partir d'aquí ja deia que no era seu, i sempre ho feia amb l'esperança de que algú captés aquest poema, el llegís, s'identifiqués amb ell i digués, caram, aquest sóc jo, aquest home està parlant de mi. Pues aquesta és l'esperança que jo tinc, la mateixa. Jo no escric per mi, escric perquè algú ho llegeixi, s'identifiqui i senti allò que estic intentant comunicar. Altra cosa és el que ens passa molt sovint, que el lector interpreta una cosa que no té res a veure amb el que tu has escrit, i quan t'ho diu i tu rellegeixes el poema, dius, caram, pues té raó, també es pot interpretar així.
0: Sí, aquesta és una part maca, però ja dic, m'interessa, a mi particularment m'interessa una miqueta menys. Han sortit un parell de referències, el teu pare, doncs aquí vam dedicar, ja ho saps, un programa al meu pare i al teu pare, que van morir en temps bastant seguit, i has dit... que has publicat, i el teu llibre Compendi de silencis també el vam estar llegint aquí. Crec que seria un bon moment, no?, perquè triguis un que et faci especial gràcia llegir-nos sobre aquest tema. Després ja sé que ens parlaràs de l'autor que has portat avui.
1: Sí, del compendi aquí no en tinc cap. Te'n puc dir un de curt.
0: Un teu. Amb això estem més que...
1: Que el tinc de memòria. Deixem que faci la memòria, perquè no me'n recordo. Jo no me'n recordo els meus poemes.
0: És que ja són molts, no?
1: Sí, ja són uns quants.
0: Aprofito per dir que avui hem enganyat els Sebas, i els Sebas el deixarem avui un espai perquè després faci de rapsoda i ens llegirà un dels poemes de l'autor que després ja comentarà.
1: Sí, ens ha de fer la cloenda del programa. Bueno, el poema aquest que et dic és molt curt. Em va vindre al cap mentre es veia una parella jove que ella estava embarassada. I els veia que estaven fullejant un petit llibre de noms. No els sentia, però els veia. I sabia que aquell llibre era d'un poema de noms perquè es veia que l'havia a la portada, no? I el poema diu així. I junts i sols, tots dos, en aquell racó del silenci, van decidir posar-li nom a l'eternitat. Dos punts. Amor. És aquesta idea de que el nom que li havien de posar al nen era el nom que li havien de posar a l'eternitat, i ells mateixos no se n'adonaven que el que estaven fent era posar-li un nom a l'eternitat, que era el nom de l'amor del nen aquell que esperava, o nena, no, això sí que no sabia.
0: Aquests altres poemaris que has fet amb altres companys, dius, què tal? Estan funcionant? Ha sigut fàcil treballar així a tres, a sis mans o a vuit mans?
1: De fet, no ha sigut exactament així. Un sí que ha sigut amb una senyora, que estic amb una edat ja miqui, que ja no sé si dir noia, senyora, dona.
0: Companya, amiga.
1: Sí, és l'Anna Xatàlova, és escriptora, és poeta també. Ella ha traduït bona part dels meus poemes a l'ucraïnès, i ella ha escrit en ucraïnès i els ha traduït al català, i la seva parella el mateix, no? Han escrit en castellà, ella ho escrivia en castellà i ho ha traduït a l'ucraïnès. I entre els tres vam confegir un petit poemari, que es deia El jardí de roses. Lo mateix, no sé quants n'hem venut. Això, a més a més, ho porta ella, vam fer la presentació. La presentació va ser un desastre. Va ser un dia d'aquells, fa 3 anys, va caure una tormenta tremenda, i mira que era un dia perfecte, era un dissabte a les 6 de la tarda. I ens va caure una trompeta.
0: No jugava al Barça?
1: No jugava al Barça. O sigui, ho teníem tot de cara. I a més m'havia dit molta gent que conec. A més, tinc la sort de conèixer una bona parròquia ucraïnesa.
0: Mira, me'n recordo. Sí. Me'n recordo de... Doncs,
1: pues, Miqui, va vindre una persona. Va ser. Yeah. I sort que, pues, que m'he coneguda i una noia molt així.
0: Es van dur 10 llibres.
1: Vam estar recitant poemes, cantant cançons, i vam passar una tarda força agradable, però clar, res a veure amb el que teníem planejat. I l'altre és un recopilatori de poemes que van fer una editorial de Madrid, que a mi em van agafar 3 i no sé quants més. I allà està. No m'he preocupat mai més de...
0: 3 en català?
1: No, aquells eren en castellà.
0: Ah, val. O sigui,
1: jo els dic en català, a mi, el meu, però a la publicació, aquesta és una publicació en castellà, i ho han fet tot en castellà, i allà va estar.
0: El teu llibre, El compendi de silències, també el tens en els 2 idiomes, això, que va ser fàcil... Va ser més complicat del que creies?
1: És més complicat després que abans, perquè la idea està molt clara. Jo tinc molt clar perquè faig les coses. Tinc claríssim que s'ha de defensar el català cap a l'espasa perquè és la nostra llengua i és la que està en desús i és la que està en risc. No és que, com t'he dit abans, busqui arribar més lluny, perquè és al revés, busco arribar a prop. Busco que la gent que vol parlar, llegir i escriure en català ho tingui fàcil. Aquesta és una eina. Llegir un llibre de poesia en català i en castellà, que tu tinguis el poema en català i a la pàgina del costat el poema en castellà, que puguis anar alternant, és una manera de facilitar-te molt aquesta tasca d'aprenentatge. A ells va dirigir principalment la idea de fer-ho en català i en castellà. No hi ha cap altre motiu. Perdó, sí que n'hi ha un altre motiu, però aquest, a vegades em costa explicar-lo, però a tu t'ho explico. No és... Tampoc ara per tirar-me flors, però sí que m'he adonat d'una cosa important. Quan tu, si domines 2 idiomes, fas un poema, el tradueixes a l'altre idioma, tornes a fer la traducció a l'idioma original, el tornes a fer diverses vegades al segon idioma, buscant com a objectiu trobar la paraula precisa que tu vols fer servir, que és impossible perquè tant el castellà com el català com el italià són llengües romàniques, venen d'un llatí que ja estava evidentment degradat. No hi ha una paraula originària, però sí que t'hi atances. Com a mínim t'atances a una paraula comuna dels dos idiomes i com a mínim t'atances una mica més a allò que vols dir. I a partir de que has arribat a aquesta paraula, a partir d'aquí és on entra en joc la sinonímia, els sinònims, que és molt diferent que fer el poema a partir dels sinònims. Aquest és un dels segons motius.
0: Podríem dir, per resumir, a part d'això darrer que has dit, que és una manera d'enriquir aquell poema, a base de traduir-lo, canviar-lo, buscar...
1: És una manera de fer-lo més entenedor, sobretot en allò que tu vols explicar.
0: I ha hagut algun poema que t'ha sorprès especialment a l'hora de fer el canvi, perquè clar, a tu et surt d'una manera i després busques aquesta traducció pel que has dit, i hi ha algun poema que dius, ostres, que bé sona, que queda millor en castellà que no...
1: A mi sempre m'agrada més com sona en català, però clar, jo tinc molt...
0: És com l'esperit, és sí, com l'has imaginat.
1: Sí. En els dos idiomes sona bé, en els dos idiomes té la seva gràcia. També sóc dels que pensen que la traducció sempre fa d'alguna manera un segon poema. D'alguna manera una traducció mai és fidedigna per molt que la facis tu. Això és cert. Hi ha algo d'això a totes les traduccions. Però, evidentment, quan tu llegeixes els dos poemes t'adones que són, com a mínim, la mateixa intenció ja.
0: Andreu, no t'espantis, serà... Això és el crit de tomàquets més fregits de la Towanda, que era aquella noia que anava fent ostres, les malifetes socials i cridava sempre, reivindicava aquesta heroïna de Towanda. Mira, si et sembla, anem a posar una segona cançó i seguim parlant i seguim recitant, perquè vés buscant el que ja quan vulguis començarem a parlar de l'autor que avui has portat convidat.
1: Som-hi.
0: Vinga, anem a posar-vos una que us deia que després us dic quina és bastant animada. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: aquí teniu a la SAS, no sé si s'ha de dir així o no, una cantant francesa, ZAZ, que bé, és un altre crit, és un crit que ella diu que no vol que li regali ningú la Torre Eiffel, que no vol joies cares, el que vol és que l'estimin de veritat i ella pot estimar. I aquí, òbviament, ens hi sumem. Andreu, què ens recites, va?
1: A veure...
0: O bueno, això que et deia, que quan vulguis ja pots començar a parlar de l'auto que portaves avui pensat, eh?
1: Què t'estimes més?
0: Tu mateix.
1: Doncs pues mira, comencem parlant d'aquest auto, que és un auto per a mi molt atractiu. Avui us parlaré d'un poeta que no és precisament mediàtic, però sí que és molt premiat, i això és un fet molt significatiu. Em refereixo a l'Àngel Fabregat i Morera, que ha estat un brillant guanyador del Premi de Poesia Joan Llacuna a Ciutat d'Igualada l'any passat, el 25, amb el poemari Navegar l'interval. És un poemari força intens, amb poemes molt curts, i us en vaig llegir ara mateix un d'ells. Mireu, aquest poema... Perdó. Diu així: el desconsol infant obria forats a l'habitació. El nen, bassal de silenci, deixava empremtes d'aigua salada que la terra àvida bevia com si fossin llavors d'un plor. El pare, nit sense lluna, li oferí un vest de fusta per tapar els forats. I el nen aprengué que el dol és un riu soterrat que busca mar des de les entranyes.
0: Buah, al final és colpidor.
1: En Fabregat és nascut a Belianes, a l'any 65. Fixeu-vos que als 17 anys ja va guanyar un premi, aquest era de narrativa breu, perquè es va iniciar en la prosa, però ben aviat es va decantar per la poesia, inspirat principalment, com ell mateix va comentar, en poetes com García Lorca, com Salvador Espriu, com Martí Pol o com Gonzalo Santelices. En l'Àngel podem diferenciar clarament dues etapes. La primera és fins al 1990, en què va guanyar premis com l'Espurna d'Olot o el Gabriel Ferrater, de poesia d'Òmnium del Baix Camp, i el mateix 1990, que és l'any en què clou aquesta primera etapa, va publicar el primer poemari, titulat Antologia d'un onatge, i pel qual va rebre el Premi Sant Jordi per a joves. Com podeu veure, en un moment us he dit hi ha uns quants premis de pes importants. Ara m'agradaria que el Miqui ens llegís, ens recités, ens fes de rapsoda, i ens llegís un, triant un, Miqui, el que més t'agradi.
0: Jo ja demano perdó per amb antelació, eh? No llegiré el darrer, que serà pel Sebas, perquè si no sobre ho podríem comparar i seria fatal per mi. Per tant, a veure què triaré. Vinga, va. Aquí tenim el desconsol de l'infant. Mira, aquí tenim un curtet, que espero...
1: Sí, la majoria són curtets, eh?
0: Sí, que a part de llegir... Bé. Són sense títol, eh, veig?
1: Sí.
0: Molt bé. Tindrem fills d'ales de paper de fumar, amb els becs sempre oberts, esperant que tornem al niu per omplir-los de delicadeses. Els farem lliures com nosaltres, anellant-los per si un dia es perden rere les muntanyes esbeltes dels nous temps, on cada segon et diu adeu i tu ni te'l mires, amorrat al mòbil, cercant l'ahir. El temps és una música que no s'escolta.
1: Exactament. Com podeu veure, l'Àngel Fabregat fa un ús de la metàfora molt particular, molt genuí i autèntic. Entre el 1990 i el 2018 no va escriure, millor dit, no va publicar res, perquè jo sé que va escriure, però no publicava, i es va dedicar als sistemes d'informació. Va tornar, 18 anys després, combinant poesia i narrativa breu i publicant dos títols del que ens pertoca a nosaltres, de poesia, força interessants, Un es diu L'estany buit, que va estar premi Guillem Colom i Farrà, i l'altre es titula Cossos afeblits, premi poesia Ciutat de Sagunt. Posteriorment va estar guardonat amb el premi Grandalla de poesia de crèdit andorrà, és un premi amb força prestigi, encara que no ho sembli, i amb el drac de poesia d'Òmnium Cultural del Solsonès. És interessant dir també que aquests darrers anys ha fet una cosa poc habitual. Jo diria que és una persona amb aquest aspecte una mica avançat en els seus temps. S'ha vinculat a projectes de creació musical amb intel·ligència artificial. És el creador d'un personatge que s'anomena Raida M. Potser els més joves l'haureu escoltat, jo reconec que no l'havia sentit, l'he sentit ara perquè m'he informat. És un projecte pioner d'artista habitual en català i està associat al llançament d'un disc íntegrament en català amb plataformes globals. Ell és qui crea les lletres de les cançons i la mateixa orquestació. Res més, m'acomiado del Àngel amb un poema, Colpidor, ple d'encís i de nostàlgia, i que és el que ens recitarà el Sebas.
2: El dia s'apaga com espelma que ningú ha bufat mai.
1: Fins aquí, espero que us hagi agradat. Bon vespre i moltes gràcies per l'audiència. Seguim, Miqui.
3: Un crac el seu, sí.
1: Jo crec que sí, ho ha fet força bé.
3: Si us sembla bé, i si no us sembla bé també, anem a escoltar la tercera cançó que tenia jo pensada, que també, com us deia abans, és molt moguda i aquesta, a més, és extraordinàriament coneguda. En aquest cas és en el seu idioma original, amb una riquesa brutal, de tot. Ja en direu què penseu.

0: Déu-n'hi-do, brutal. Aquesta gent, tu te'n recordes com t'hi que eren? Ara he pillat el seu vas, pobre. Com que jo ho envio, m'oblido, després sé quina cançó és, però vaig ser qui ho la interpreta, perquè sempre busco Exteriores Brothers, malgrat cantar italià, per això. Molt interessants, molt alegres, tot i que jo haig de dir la meva veritat, que és que a mi és una cançó que m'agrada per la música, m'agrada per el sentit últim que té de no permetre que les atrocitats passin sense una resposta, però a mi no m'agrada que aquesta resposta sigui mai armada, violenta, i sé que és molt difícil, però jo ho dic. No és una cançó la que ens senti del tot representat.
1: Es tracta de no callar. I, evidentment, ja que hem de parlar, fer-ho d'una manera elegant. Aquests ho fan molt bé.
0: Molt
1: bé. La cançó és realment extraordinària.
0: És extraordinària, és brutal. Bé, parlant de coses que no han sigut maques i que han sigut bastant desagradables al llarg de la història de la humanitat i que cal fer un crit per reivindicar que no tornin a passar, doncs avui és el que li he demanat als col·laboradors. I doncs l'Andreu ens explicarà quines són les seves tres coses que han marcat negativament la història de la humanitat. Jo us aprofitaré per dir les que m'ha enviat el Martí. Hem fet una barreja entre les que tenen a veure amb l'home i les que no tenen a veure amb l'home. Aquesta primera que us diré, de fet, és una barreja, no? Perquè si no hagués estat per les condicions pèssimes del poble, doncs segurament no hagués diatmat. Diatmat està ben dit en català, segurament, no?
1: Crec que no. Crec que no, però no recordo ara bé, perquè és una paraula que la vaig buscar i no era correcte en català.
0: Si haig de dir alguna paraula que no toca, almenys que sigui una difícil, no? Bé, doncs que si les condicions del poble no haguessin estat tan lamentables com era, segurament no hagués fet tant de mal. I una altra cosa, doncs això, que la pesta negra, que al segle XIV es van dur, es calcula, uns 200 milions...
1: 200 milions de persones.
0: De persones. Uh-huh. Però bueno, ara estava... Això és una cosa que heu comentat tant tu com el...
1: Sí, hi ha hagut coincidència
0: com el Martí, sí. Uh-huh. Després, el Martí deia també el canvi climàtic, que també és una cosa que l'home doncs, ha sigut molt partícip, està sent molt partícip,
1: sí.
0: I de fet l'altre dia parlava amb ell de científics que hi coneix i del el que ja és una evidència, que té un punt de no retorn real, no és que ara ens podem oblidar i ja passarà, no passarà. Ja, això és un punt de no retorn, ja estem visquent les conseqüències i la seguirem visquent fins que això peti, que és el que els que en saben diuen que és el que passarà no sabem quan.
1: Mira, no ho sé. Lo del canvi climàtic, saps el que em fa por d'això? Que a darrere d'aquests fenòmens hi ha molts diners.
0: Sí.
1: I quan hi ha diners, sempre sospites.
0: Ja.
1: Perquè el canvi climàtic és evident. Hi ha massa científics de renom que es posicionen a favor d'això. Però també hi ha molta veu que s'alça dient...
0: L'alerta algú es faci dur.
1: Sí, compte que... Exactament.
0: La tercera cosa que comentava el Martí, doncs, evidentment, totes les guerres. Jo li havia dit, no cal que diguem la primera guerra, la segona guerra mundial, ni la guerra civil, perquè ja sabem, però, evidentment, doncs, també cita, no només aquesta, sinó la de Vietnam, la de Corea, les actuals, que van més enllà de Rússia i Ucraïna, Israel, Palestina i tal. Hi ha a l'Àfrica moltes guerres obertes.
1: I tant.
0: I no les hem d'oblidar perquè quan més les oblidem, més patiran els que estan, de forma més humil patint.
1: Sí, però a més el benestar ens acomoda. Ens acomoda i ens costa sortir del sofà i hauríem de sortir més sovint. Sí.
0: La Lourdes també ens ha enviat les seves tres coses. Diu, per suposat, no podem oblidar mai Hiroshima i Nagasaki, aquell fatídic 6 d'agost, en què l'home va deixar de ser home per ser un assassí, un salvatge, que va decidir que la millor forma d'acabar amb una desgràcia era provocant una més gran.
1: Sí, pensa una cosa que va dir l'Eudald Carbonell, molt interessant. Va dir que encara no som humans. I realment, quan veus tot el que som capaços de fer, tant el bo com el dolent, dius, potser té raó.
0: Déu-n'hi-do, que maco, no? En el fons, que encara no som humans.
1: Encara no som humans.
0: Quan fem coses tan terribles.
1: Exactament.
0: Vol dir que hi ha l'esperança que algun dia ho siguem, i si som humans de veritat no farem ja aquestes...
1: És el rerefons. Aquest encara és el que et dona l'esperança.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha poesia a tot arreu,
1: A tot arreu, Miqui. És sorprenent la... Bueno, aquí entraríem ja en un debat molt llarg, que potser no és tan important, sobre si la poesia és un gènere literari o no, i si és a tot arreu, perquè hi ha molta gent, i jo potser m'alineo amb aquests, que la poesia no és purament un gènere literari. És una altra cosa que fa servir, evidentment, la paraula per projectar-se. Però que no es pot parlar de la poesia com d'un gènere literari. Però ja et dic que és un debat.
0: Perquè va més enllà, vols dir, en aquest cas, no?
1: Ve de més enllà, sobretot. Ve de més enllà. Ve de dins. Llavors, ve de dins és un sentiment... Bé, no vull entrar a fer servir cap mena de paraula, però ve de dins i fa servir la paraula per projectar-se. Però ja et dic que li hem de donar la importància que tingui, que el debat és molt llarg, hi ha gent perfectament contrastada a favor, hi ha gent perfectament contrastada en contra. Per tant, el que hem de fer és fer poesia. Això és el que hem de fer, sigui o no un gènere literari. Però aquest detallat, disculpa.
0: Ah, no passa res. Això va de crits positius i crits negatius, i bé, doncs ara passem d'aquest tan interessant que deia l'Andreu a la segona de les opinions de la Lourdes sobre les grans desgràcies que l'home ha provocat o ha ajudat a provocar, que és el nazisme, com a segona cosa, que després no sabien que el nazisme, en aquell moment no sabien que el nazisme acabaria provocant altra gran desgràcia molts anys després, com és l'actualitat, aquesta revenja, no?, d'Israel.
1: Sí.
0: Aquest oblit del que han patit ells, o amb l'excusa de no tornar a patir, ser monstres, no? I em sap greu parlar en plural, però clar, és que són 80% de votants, 80% dels vots a favor del tarat del Netanyahu. Fa molt de mal.
1: Vigila que aquestes dades s'agafen amb pinces. Qui s'atreveix a votar en contra de Netanyahu?
0: Ah.
1: Quina persona pública s'atreveix a intentar aconseguir vots en contra de Netanyahu o d'un altre partit? Se la juguen.
0: Sí, sí.
1: Els hi va la pell.
0: Això ho he pensat moltes vegades. Sí. Qui s'atrevia a no sortir a aixecar el braç quan passava Franco? O qui li diu a Trump? L'emperador va desnudo, no?
1: Exactament, sí.
0: Ningú s'atreveix perquè la gent, doncs, tenim uns mecanismes de defensa pronunciadíssims. Sí. I la Lourdes acaba, doncs, amb el tema de la colonització d'Amèrica, que ella diu que tant una com l'altra, la de dalt i la de baix, la del nord i la del sud, va ser molt trista i molt salvatge.
1: Sí, va ser una barbàrie. És una barbàrie vista des dels nostres dies.
0: Sí.
1: Per una persona del segle XV i XVI, probablement no va ser tan barbàrie, perquè pensa que s'enfrontaven dues cultures que feien, si fa o no fa, el mateix. El que feien els indígenes de Sud-amèrica i de Centroamèrica eren també salvatjades brutals, però evidentment els espanyols no haurien d'haver anat allí d'aquesta manera. Haurien
0: d'amplificar-les.
1: Exactament. Haurien d'haver anat amb la cultura i amb son de pau, i van anar allí a enriquir-se, i també s'ha de dir, i van anar al millor de cada família. Què esperaven?
0: I no només van anar així, sinó que a sobre van anar amb la hipocresia, perquè aquest enfrontament ni tan sols és directe, és a base d'enganyar el pobre indígena, fer-lo de menys, no?, donar-li això, uns mirallets perquè es pensi que li estàs donant, no?
1: Sí, sí.
0: I l'indígena, doncs, en aquell cas, no coneix això i li agrada. Però l'altre ja té tota la intenció d'enriure-se'n, no?, d'enganyar-lo, de menysprear-lo. Més enllà que hi hagi un intercanvi, vull dir, totalment desproporcionat, a sobre és ja donar per sentat que serà tan burro com per no adonar-se'n de... I llavors és ja una prepotència, no? Vaig allà no amb ànims de com deies tu, de compartir el que aquí la cultura doncs era, a Espanya ja era important. No, no, vaig allà a robar, com ara ha fet el trama a Venezuela. Dir, vaig a robar, vaig endur-me l'or, vaig endur el que trobi, i bé, hi ha una salvedat, hi ha uns quatre salvatges allà que em molesten, doncs... En fi, d'això han passat 500 anys i no ho sembla perquè no hem après res.
1: No hem après res, en canvi les formes es mantenen els objectius. Sí, sí.
0: Deia que tu havies coincidit amb el Martí amb la Pesta Negra. Quines altres dos?
1: Jo he de reconèixer que m'he informat perquè no sabia ben bé què triar. La primera és la Pesta Negra per la gran mortalitat que va causar. La segona que he trobat i m'ha sorprès és la grip espanyola, que va causar també, no ho recordo,
0: sí, sobre 50 milions de morts.
1: Sobre 50 milions de morts, que és una borrada també.
0: Entre perquè, 50 i 100, sí, diuen.
1: I estem parlant de principis del segle XX. És realment...
0: Saps qui estaria content aquí? Aquell ministre d'Interior japonès que va dir que la gent vivia massa. Aquest estaria content aquí.
1: Diuen que tenim malada, és increïble. Pues aquestes són les dues que jo aportava. La tercera que aportava era d'un sisme, no recordo el nom, és un sisme que va causar 850.000 morts també a l'edat mitjana. No recordo el nom.
0: I també deies, doncs, això que hem comentat fa una estona, el genocidi de Gaza.
1: Evidentment, no deixa de ser una mica una repetició de la guerra entre moros i cristians de l'edat mitja. En aquest cas hi ha Israel pel mig, que no són ni moros ni cristians, però és el mateix. És l'aliança dels Estats Units, dels blancs amb Israel contra el món musulmà. És el mateix que va passar a l'edat mitja.
0: Tu no trobes, Andreu, ja estem acabant, eh? Això passa molt ràpid, com sempre. Tu no trobes que és una cosa que costa d'entendre que tanta gent voti aquests salvatges, que encara fan servir una cosa estructurada com és el vot, no? Són uns salvatges, però seguint la legalitat que s'inventen, que se salten, que prostitueixen, però seguint la legalitat. Es pot entendre això?
1: Ells volen manar. Aquests líders volen manar. La manera de manar, la manera d'arribar al poder els és igual. Mentre arriben al poder, ells faran servir el mitjà que calgui. Jo no acabo d'entendre, la veritat, aquesta mentalitat, aquest comportament, aquesta manera de fer. Tanta crueltat, tant odi, no, potser perquè jo no el tinc. Jo em puc enfadar molt, em puc barallar, puc discutir, que em passi.
0: Però, Fred, no pots això, doncs, entendre que algú faci tot un pla d'extermini d'un altre poble. No? Jo acabo dient, doncs, jo també havia pensat com la Lourdes el tema del nazisme, el genocidi actual que està patint Israel, que està patint Palestina i Israel. I per mi hi ha una cosa molt concreta que ha fet molt mal a la humanitat, que és la propietat privada, i a partir de la propietat privada, o conjuntament, les fronteres, i assumir que tu ets d'aquí i no t'has de moure d'aquí, sinó que ets molt ric i vens

0: ha estat per mi un plaer avui compartir aquesta estona amb tu, i quan vulguis, quan et vulguis escapar qualsevol dilluns, doncs ja saps, qualsevol dilluns per escoltar-ho en dimecres.
1: Gràcies a tu, Miqui, perquè com a col·laborador em sento pues, afalagat de poder participar, i avui amb aquest extra. Així que gràcies a tu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Ben trobats de nou, amics del country i de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. Voldria dedicar el programa d'avui a un amic de tots els que els agrada el country, doncs tothom el coneix, l'amic Certo, monitor de country a la nostra vila des de ja fa molts anys, tot i desitjant-li una ràpida i feliç recuperació. Endavant, Certo, t'esperem. Començo avui amb una balada encomiable de la mà de Waylon Jennings, Lucille. Ella, en un bar de l'estació, es va treure l'anell i em va dir que havia deixat de viure de somnis. De sobte, va venir ell, que semblava un gegant, i tremolant i plorant, li va dir que el seu cor era trencat, que havia triat un bon moment per deixar-lo, amb quatre fills famolents i una bona i gran collita per recollir. Ella era una bellesa. Jo no podia abraçar-la, malgrat ella ho volia. Però a mi m'anaven rebotant i retornant les paraules que ell havia dit a Lucille. Waylon Jennings, Lucille. 1, 2, 3, 4...

Atenció, amics, que ara ve un títol de la cançó molt, molt llarg. Es diu She's leaving me because she really wants to. Ella em deixa perquè realment vol. Ens la canta en Light Lovett. Gràcies, amic meu. Gràcies per dir-me com plorarà, com es penarà i com es trobarà a faltar quan hagi marxat i que segur que voldrà tornar a casa. Però saps? Ella vol marxar. Estarà contenta i serà feliç. Ballarà, cantarà i aprendrà a volar. Jo ho superaré amb temps, però el temps passa ara tan lent sense ella. Ell es queda agullonat per els seus sentiments. I love it, i she's leaving me because she really wants to.

La rosa groga de Texas. The Yellow Rose of Texas. La canta Johnny Lee amb Lane Brady. Un soldat ens diu que hi ha una rosa groga a Texas que va veure i que cap altre soldat coneix. És més dolça que cap altra. Els seus ulls brillen com diamants. Li va prometre tornar i mai més deixar-la. Junts cantaran la seva cançó i la rosa de Texas serà sempre per a ell. Una nova vida va albirant dins el cor d'aquest soldat. The Yellow Rose of Texas, amb Johnny Lee i Lane Brady.

Ve ara una història ben tèrbola. In the jailhouse now. Ara, a la presó. Un amic meu robava i apostava a tot. Li vaig dir que deixés el joc i els daus, però ara és a la presó. Va sortir i va conèixer Susi. Junts, continuaren fent trapelleries sense poder capgirar les seves vides. A tort i a dret, ells seguien el seu camí. Ara, tornen a ser a la presó. Veureu, amigues i amics, que els violins i el banjo ens van acompanyant tota la cançó i d'una forma absolutament sorprenent. The Jailhouse Now, per The Sugi Bottom i Tim Blake Nelson.

Brooks and Dunn ens canten ara Boot Scottin' Boogie i ens diuen que a les afores de la ciutat, quan hi ha enfosquit, en aquest salon hi ha música, whisky, fum i molt fum i moltes noies que volen ballar. Va tothom volant en aquest lloc. Tots són el Tom Honky, passant-ho força bé. Tothom es deixa arrossegar per la música. I voleu anar? Anem a ficar-hi cullerada? Vinga, va, us deixo amb Brooks and Dunn i amb Boot Scottin' Boogie.

Amigues i amics, us deixo avui Vivint amb amor. Life in Love és la cançó amb què Alan Jackson tanca avui el programa. Dos joves obren les seves ales i just amb lo necessari viuen d'amor i amb amor. Res per ells no val res, només l'amor. Amb ell no es necessita gairebé res. Després de temps, dos avis no tenen gairebé res. Els fills els hi han marxat, però ells es gronxen els columpis com nens. Estan xiu-xiuejant fluixet. Ells han viscut d'amor. Ja sabeu, doncs, amics, la recepta de la felicitat quina és? Viviu amb amor. Adeu, amics. Una abraçada i us espero la setmana vinent. Molta, molta salut. Living on Love, Alan Jackson.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Bentornats, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels, una setmana més. Us parla Ramon. Començo avui amb el tema principal d'una pel·lícula que tots han vist, com a mínim, dos o tres vegades. Oh, pretty woman. Oh, preciosa dona. Ens la canta Enrique Van Shelton. Que bonica ets, caminant per al carrer. M'agradaria conèixer-te. No pot ser real de tan preciosa que ets. Atura't un moment. Fem petar una xerrada. I dona'm, regala'm, un somriure. Ara ja ens coneixem. Queda't amb mi. Et necessito i et prometo que et tractaré d'allò més bé. Ell em va dir, vinga, noi, aquesta nit seràs meu. Jo li vaig dir que no em fes plorar, que no marxés mai del meu costat. Jo estava molt trasbalsat i ella, mirant-me de biaix, s'esmunyia tot i fent-me l'ullet. Ricky Van Shelton i Oh, Pretty Woman.

escoltarem ara a Zac Brown Band amb Toes, dits del peu. Tinc els dits dels peus a la sorra i l'aigua de la platja i amb una cervesa a la mà. Avui la vida em somriu. Biquinis i platja són per arreu. No voldria marxar mai d'aquí. Tinc mar, noies, sorra, tequila i la meva guitarra per anar cantant. Però se m'acaben els dòlars. Adeu a les vacances, als biquinis, a la platja i al tequila. Tinc que tornar a treballar a la ciutat tot un any més. Toes, amb Zac Brown Band.

Els Mavericks i Flaco Martínez ens porten ara All You Ever Do Is Bring Me Down. L'únic que fas és enfonsar-me. I a la lletra ens diu que vares marxar i des de llavors només faig que veure per oblidar. Ho vares fer tot per tombar-me. Jo havia esperat molt de tu. Vaig anar de corcoll, però tu sempre has anat fugint cercant quelcom més. No hi ha volta enrere i no puc capgirar la situació. Som-hi, Mavericks, i All You Ever Do Is Bring Me Down.

De la mà d'Henri Rathberg, escoltareu ara Set Àngels Hispans, Seven Spanish Angels. És un drama musical. Tracta d'un bandit i de la seva amant, que estan al vell mig del desert fugint de la llei. Doncs els volen fer tornar a Texas, on varen delinquir, per ser allí jutjats. Ell li diu a ella que no pensa tornar viu. Tot i abraçant-se, preguen a Déu que els perdoni per el mal que han fet. Comença la batalla i ell cau mort. Ella agafa la seva escopeta i mor també disparant. Venen després set àngels hispans que, tot i pregant per als amants, se'ls emporten cap al cel. Ruin Rathberg i Seven Spanish Angels.

Estaré aquí. It'll be here. Ens la canta Tumble and the Glazer Brothers. Les llàgrimes omplen el meu cor que ja està vessant. Que idiota he estat per no dir-te que t'estimava. Torna amb mi i no siguis com un somni. Torna i veurem de nou dies brillants i nits de lluna plena. Jo estaré aquí esperant-te. No saps prou com et trobo a faltar. Torna, jo estaré aquí. No facis que tot sigui un somni. Torna, jo estaré aquí. It'll be her. I'm Tumble and Glazer's Brothers.

Jo vaig a volar. I'll fly away. Per Rose Maddox. Jo volaré molt lluny, a la riba celestial de Déu. Marxaré com un pardal d'aquests murs que m'apresonen. No vull més grillets que m'apresonin. Quan aquesta vida s'acabi, volaré molt, molt lluny. Volaré a la terra de Déu. Volaré molt lluny. Allí els dies sempre són alegres. Ella va a la recerca d'Aixopluc, després d'haver-se sacsejat amb tota la seva vida. Ella volarà molt lluny, a la terra de Déu. Molta atenció, amics, al banjo, que ens va acompanyant en tota la cançó. Rose Maddox i I'll Fly Away.

De la mà d'en Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson, Anell de Foc, Ring of Fire. Ens diuen que l'amor crema com el foc i ells sempre cauen enmig d'aquest anell. Senten que les flames són cada cop més grans. Ens diuen que es varen enamorar tots com nens, però el foc els va descontrolar i varen caure altre cop enmig d'aquest anell de foc. En Cash, Jennings, Nelson i Kristofferson, Ring of Fire. Adeu, amics, se m'ha acabat el temps, molta salut i us espero la propera setmana. Adeu.

0: Thank you. Thank you.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ante el Señor, com Nicodem.
1: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
1: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'Allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de 9:00 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí! El papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon, del vessant artístic de la Sagrada Família, i a 11:15, Sergio Dalma. Amor.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2 i a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia. I a partir de les 7 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França. Ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes...

0: Sotheby's a Londres exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Busten Femme o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
0: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de dues persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
1: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanas i Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem l'actualitat. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
2: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
1: Gemma Bonet.
3: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
4: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
3: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans, cantant amb Dones Força, i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat, que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
5: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
6: És molt emocionant veure'ls tan pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagia tothom.
5: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
7: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
5: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació.
5: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
11: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
12: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
13: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
14: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
11: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà recitar la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
1: I el punt àlgid de la visita de la Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
1: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
11: De camí cap a Montserrat, Lleó 14 s'aturarà a Brianzú, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
1: Montse Poblet.
15: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brianzú, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
16: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
15: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzú cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
2: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
1: Albert Prat.
17: El govern està insatisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
18: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
17: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
1: I a l'altra cara de la moneda...
19: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca la llibertat de consciència!
11: Visca! Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
1: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
20: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre el Lleó 14 com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
21: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza...
22: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
23: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
20: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:15 del matí després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
2: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
24: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijó insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
25: I desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
26: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
24: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
27: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
11: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
1: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà,
0: on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
2: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
0: Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
4: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
3: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
6: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
0: Maria Costa.
7: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
8: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
9: M'ha semblat un regalet, la veritat.
10: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
2: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
7: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
28: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
7: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
0: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia.
2: Que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
0: Roger Santaló.
29: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
30: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
29: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i 2:15 del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
6: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
0: Londres, Quim Olivares.
31: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
32: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
33: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
31: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
2: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
5: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
2: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
0: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
2: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
12: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
2: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
0: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: La primera. Qui sí?

0: Rosan actua avui a Barcelona. Ho farà per inaugurar el cicle de concert del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins al dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Ja està!

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals de la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafa Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta d'Allò 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que lidera la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del papa i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es. Skoda.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Gris, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie. Sí.

la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó 14 va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també mou de la necessitat d'acollir.
0: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i un informe publicat per la gent de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui, amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc, i mira el futur, el dia d'avui, explicant que el Papa en encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. Hi ha El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz, i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones, i també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: De Lola Papa, aquest hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Programa així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
2: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas a treballar a carnisseria com a la germana, doncs, el germà i treballes.
0: Ni taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder, Twisty...
0: Sí. I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic. I també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada de veneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir. Fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontoll a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa, ahir, els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als 90 dòlars. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol, celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Papalló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en Papà Mòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'aeri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril, que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Elma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brun.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudent prudents, perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent de l'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un estai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
23: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant Catalunya com l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
25: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això el que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
23: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramia n'és l'artista.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
23: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
27: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
28: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
27: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça, que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Xostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
28: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
27: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
23: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
29: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
23: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
4: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple el Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament. A partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs en nuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
33: Sí.
32: Sí, estàs còmode?
33: Sí, sí.
32: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
33: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
32: Clar, és fàcil,
33: m'ho
32: això.
33: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
32: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
33: ja,
32: també.
33: Ja ho veies, que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
31: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
34: Programa especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
35: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa. A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
36: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat amb connexió a diversos punts del monestir.
34: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
37: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització...
1: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
0: Marxa atrás, tira atrás!
1: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
2: I que sigui l'escala el que s'adapta.
1: Jo fa anys que ho vaig dir, però no em van ficar.
2: Mira.
1: Atenció, que l'avió ara ja està...
2: Ho clavarà, eh?
1: La posició...
2: Ui, s'ha passat. S'ha passat de la porta. S'ha passat de porta.
1: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
2: Hi ha dues escales.
1: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs. No, no han queixat bé, eh?
2: Mira,
1: no
2: para aquí,
1: freno
2: demà.
1: Ai!
2: Ai, ai, ai. La porta no està... No, o tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
1: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria sigut al revés. I veiem les escales que no estan...
0: No estàs entrant.
2: No, és que no podrà sortir. Estem fent el ridícul. Estem fent el ridícul.
11: Com sempre.
2: La porta de l'avió picarà amb la brana.
1: Encara aprovarà la sanitat pública.
2: Avui, cap a 2:15, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
14: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Mengis a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
15: Estic molt content, perquè tothom s'ha recordat d'aquest catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el papa! I també alegrem-nos de que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar. Però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a dos quarts de vuit, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria, també usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut. I comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: Alain Gaudí, el Papa és aquí! Alain Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a quarts d'11, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que l'Ordal a l'Alt Penedès el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca, el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dia clau.
3: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
4: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
5: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
3: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 3:15 per presidir la pregària

0: del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
3: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
4: Punt àlgid.
5: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, al Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
6: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
4: En català.
0: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
7: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 40.000 persones.
5: Les que van seguir a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
9: Ara sí, rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent, i la jove orquestra sinfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
6: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
10: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troi a tots ballant.
0: I també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
11: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú. Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: Molt familiar.
5: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
4: Cèlia Forment.
12: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
13: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
12: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
14: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
12: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
15: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
16: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
17: Connecta molt amb la nostra generació.
12: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Protestes.
6: També hi ha qui ha aprofitat la visita del papa per protestar-hi.
18: Visca la laïcitat!
19: Visca!
18: Visca el lliure pensament! Visca!
6: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
4: Incertesa.
0: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
5: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
4: Washington, Oriol Serra.
20: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència supervivència dels pilots.
18: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
20: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: 280 milions d'euros.
6: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
4: Funciona.
0: El servei de Rodalies, aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
19: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
4: De ressaca.
5: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
4: Investit.
21: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
6: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu. El segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
4: Segon dia.
0: De la selectivitat, avui exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
22: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
23: M'ha semblat un regalet, la veritat.
24: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
5: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa, i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
4: Avui, Rosana.
25: Yo soy la tierra de tus raíces.
6: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Maria al Port Vell. El concert serà 9:45 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
4: I gran novació.

0: al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
3: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
4: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
1: I superiors.
4: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
5: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: A les 8, debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, també finalista de la Lliga, derrotant l'Inter.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, amb Esquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Claudia Serra.
10: Cua a aquesta hora la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
9: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
11: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
9: Mireia Salà.
12: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
13: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
12: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
14: La magistra d'arxivar el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
9: Badalona, David Àngela.
15: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
9: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
11: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
9: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja de Llarga de Cubelles.
14: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
9: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
11: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
14: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
9: I Cultura, Teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no sóc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Maria, els tens?
17: Oh, fa un any que els preparo.
16: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
17: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
16: O sigui, ja bufo.
17: Bufa! Bufa!
18: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la Moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona, i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada: La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz, i el periòdico, que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
20: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
21: 1, 14, 22, 39 i 48, i els sols, el 8 i l'11.
20: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
4: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
1: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
4: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
1: no,
4: Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, Un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 8:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a Lleó 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demano.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapar en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:45, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa, un altre dia.
12: Bon dia i bona hora.
13: A l'any Gaudí, el Papa és aquí.
14: Vinga, va, home, sisplau.
11: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
15: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
3: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
15: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
11: escolti,
15: con vosotros.
11: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
15: Pues mire, se lo agradezco. No, no sé para qué utilizamos dos lenguas.
11: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir, vull dir al castellà.
15: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
11: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant, que es diu La carta dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
3: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
15: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
11: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
15: No vam veure el xou de la catifa vermella?
11: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard a l'avió.
15: Vaig cagar en algo gordo.
11: Sí.
15: El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
11: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
15: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
11: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
15: Sí, sí, però li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
11: Sí, molt sí, estressant. Clar. Segur que ho entenem.
3: Parlem després, senyor Mella.
15: Aneu-vos-en en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
11: Sí, en el vostre esperit. No.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
17: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
16: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: De fet, el Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15, recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló, i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria, també usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife, avui debuta la penya a les 8 a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol, divendres clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
5: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar el papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
6: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
5: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
6: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
5: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
6: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els l'atreia.
5: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
6: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
5: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
6: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
7: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara, Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin. I nosaltres, les crispetes.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Vall de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tota Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any. Gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell, a banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
18: Ah, sí,
0: a lot,
18: sí, sí.
0: No? Val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban. Mònaco va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests expressaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
20: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. 5 dies aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten 2 setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, a les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El Galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic.

0: El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries, el país parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un víter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quincalleta. La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró,
2: 37.
4: Guapíssim. 35. Yeah. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssims.
2: Ah, natural.
4: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri i 20 que es diuen Astèria. Astèria
2: col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells, i els que vinguin després, es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96, moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
2: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
8: Alain Gaudí, el papa és aquí.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: No he tingut mai cap dubte que mostraria usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país.
12: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
13: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
14: Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
15: Acció de tornar algú, especialment l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
2: Cap de tur.
15: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
2: Pantomima.
15: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
2: Posem-hi a les tres xifres, Marc Jurado. 100.
16: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia trobat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
2: 20%.
16: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12% segons el departament. Sí, quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
2: 4.
16: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic, dona l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
17: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
2: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles. Sobre la taula, molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
17: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
2: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí, i la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
18: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. L'han ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora, que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gaba Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
23: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú i a la tarda després de visitar el monestir serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
2: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
24: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
24: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
2: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
23: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
25: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
2: A Madrid ha acomiadat el Papa. El Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
24: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
2: I segon dia de selectivitat.
23: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
26: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
24: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podrien arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
28: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
30: Com estàs, Manu? Bé, i vosaltres?
2: Bé, bé, gràcies a Déu.
30: Tot bé?
31: Sí.
2: Vigila, que vigilaràs.
30: A qui truquem avui? A qui truquem?
2: A l'Àngel.
31: No, la Mònica i la Maria.
2: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
31: Ara. Ui, ui, ui.
32: Digue'm.
2: Mònica.
32: Sí.
2: Què tal?
4: Hola.
6: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
4: Mira. Oh. Yeah.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals direcció Barcelona i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
1: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana entre d'altres.

0: americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana, de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 167. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia, ja tornem a ser aquí, un nou dia al Castelldefels Desperta, un nou dia a la nostra estimada ciutat. Malauradament, un dia més que no ens acompanya el solet, però bueno, per avui les previsions ja eren aquestes. Avui dimecres ja s'esperava una mica de pluja. Que per ara no ens ha plogut, però en principi aquesta seria la previsió. Segurament al llarg del dia alguns plogims ens acompanyaran. Estarem pendents també, ja sabeu que aquí al Desperta fem la crònica amb el Servei Meteorològic de Catalunya i anirem coneixent com evoluciona aquest pronòstic. De seguida tindrem també la crònica amb el Servei Català de Trànsit, així que si us esteu preparant per desplaçar-vos cap a la vostra feina, quedeu-vos amb nosaltres que en 10 minutets coneixereu exactament com està la mobilitat, les principals vies de sortida i d'accés a Castelldefels. I com sempre, aquí al Desperta tenim tota la informació que necessiteu conèixer sobre tant el context informatiu com incidències, perquè avui he de començar informant d'una incidència que es produïa ahir a la tarda a la xarxa per part d'Aigües de Barcelona. En algunes zones començava a sortir ahir a la tarda l'aigua de color marró. Ens expliquen des de l'Ajuntament, que és el pòsit d'una canonada gran, que s'ha mogut i estaven accedint a la xarxa. L'aigua és potable, però surt amb aquest color, surt d'aquesta manera tèrbola. Per solucionar el problema, demanen des d'Aigües de Barcelona que si teniu aquesta incidència, que si està passant a la vostra zona, podeu avisar trucant al telèfon 900 700 720. I ens expliquen també que una vegada localitzades les zones s'anirà purgant aquestes vàlvules pels carrers i en principi s'espera que la normalitat s'assoleixi ja a aquest migdia. I pel que respecta ja a les notícies que cal conèixer, doncs ahir s'estaven acabant de col·locar els tendals a la plaça de l'Església, aquesta nova zona d'ombratge que ens arriba de cara a aquest estiu, que com sempre bueno, ja apunta maneres. Ara aquests dies se'ns donarà un respir, bueno, un respir entre cometes, perquè és veritat que s'agraeix aquest descans del sol i aquesta calor, però igualment la xafogor es continua notant, ja anirem veient com afecta les temperatures. Però, en qualsevol cas, des de l'Ajuntament a la plaça de l'Església, aquest punt neuràlgic, ja ho tenen tot preparat, s'han instal·lat aquestes lones que proporcionaran al llarg d'aquest estiu ombra a la ciutadania. I tot això tenint en compte que arriba aquesta instal·lació després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports, que si ens seguiu de manera habitual, recordareu que ens vam apropar amb la unitat mòbil de la ràdio per conèixer tots els detalls d'aquestes feines. Aquells dies que sí que hi havia molèsties per al veïnat, per la ciutadania que passés per aquella zona a causa del soroll, perquè s'estava treballant en aquesta fonamentació. I ara ja aquesta setmana només quedava pendent col·locar els tendals que es produïa al llarg del dia d'ahir. Nosaltres vam informar ahir mateix, ho vam parlar també amb el regidor Pedro Paredes, que ens portava també aquesta notícia i més informació al Castelldefels Coffee, aquest espai de tertúlia política que s'emmarca al magazín Així Som, ja sabeu, a 11:15 del matí, aquí a Ràdio Castelldefels. I a més, si entreu a l'Instagram de l'Ajuntament, trobareu també un reel, un vídeo, amb les feines que s'estaven duent a terme ahir mateix. Ahir també es celebrava el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada de portes obertes al nostre arxiu municipal d'aquí de Castelldefels. La ciutadania podia visitar les seves instal·lacions, conèixer documents històrics de la ciutat i descobrir la feina que es fa per preservar la memòria de Castelldefels. Ahir mateix parlàvem amb l'arxiver municipal Juan Jovas i ens avançava que amb la previsió de l'interès que generaria aquesta jornada s'allargava. I aquest matí també, si esteu interessats, us podeu apropar a l'arxiu municipal, que us rebran amb ganes d'explicar-vos tots els tresors que tenim en aquest arxiu de Castelldefels.

0: I una novetat és que Castelldefels reprèn ja les obres del nou skatepark aquest mateix mes. L'Ajuntament adjudica els treballs a Volcano Skateparks després de la rescissió del contracte amb l'anterior empresa constructora. Aquesta rescissió va suposar aquesta aturada de les obres. De les obres d'un projecte estratègic per als esports urbans que convertirà la nostra ciutat en un referent d'aquesta disciplina a escala estatal. I ahir al migdia es publicava aquesta notícia a la web de l'Ajuntament on expliquen aquest context. Les obres s'iniciaven l'octubre de l'any passat, però el consistori es va veure obligat a rescindir el contracte amb l'empresa adjudicatària, causada de diversos incompliments relacionats amb l'execució dels treballs i el compliment dels terminis que s'havien establert. Així mateix, l'Ajuntament ha iniciat un procés de reclamació contra aquesta empresa, l'anterior, que havia resultat adjudicatària, per defensar els interessos municipals i garantir el correcte desenvolupament del projecte. I amb l'objectiu de donar continuïtat a aquesta actuació tan demanada pels les persones usuàries dels esports urbans, l'Ajuntament duia a terme una nova licitació del procediment pel procediment d'urgència. Com a resultat, ja tenim una nova empresa adjudicatària i es tracta d'una empresa especialitzada exclusivament en el disseny i la construcció de skateparks i equipaments per a esports d'acció. Compta amb una àmplia experiència i nombrosos projectes executats tant en l'àmbit nacional com també l'internacional. I ara mateix les previsions són que les obres es reprenguin aquest mateix mes de juny i comptarà amb un termini d'execució de 6 mesos. Tota aquesta informació sobre aquesta novetat que ens arribava ahir al migdia la trobareu a la web de l'Ajuntament amb la notícia que publicaven sota el titular Castelldefels reprèn les obres del nou skatepark aquest mes. Un altre dels titulars, la primera edició del Fòrum d'Ocupació World Cup Castelldefels ja suma 30 empreses inscrites amb un total de 55 ofertes de feina. I tot això quan encara queda una setmana per tancar les inscripcions, perquè recordem que serà el dimarts de la setmana vinent quan comenci. Dimarts i dimecres tindrem en marxa aquest World Cup, aquest Fòrum d'Ocupació, i concretament ens queden 6 dies per davant per aquestes inscripcions. Si teniu una empresa i us interessa, teniu necessitats d'incorporar talent, ja sabeu que podeu participar en aquest fòrum d'ocupació i també, si sou persones que esteu en cerca activa d'una nova feina, no dubteu també a fer aquesta inscripció a la web d'aquest fòrum World Cup Castelldefels, o també trobareu tota la informació a la Guaita. Si aneu directament a la web de la Guaita, aquí podreu trobar tota la informació, podreu fer la inscripció. I podreu trobar també aquestes ofertes de feina. Ja està publicada la informació per tal que us pugueu preparar també per aquestes entrevistes. Així una mica com un format speed dating, aquestes cites d'anar passant, no?, d'una persona a l'altra. Doncs en aquest cas tens una cita amb una empresa. I aquestes dades ens les proporcionava ahir mateix Santi Amaro, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament, i ho feia en el marc d'aquesta secció que tenim els dimarts al Desperta, ja sabeu, a 9:45 del matí tenim aquesta secció on ens porta les novetats d'aquesta àrea i sobretot de tots els projectes, totes les accions formatives que es duen a terme a la Guaita. Ens destacava també, interessant, d'aquesta xerrada que teníem ahir amb ell, ens explicava que el dimarts de la setmana vinent, també en el context d'aquest fòrum d'ocupació, hi hauria una formació específica sobre parlar en públic al castell. Començaria, si no recordo malament, a les 9 del matí, aquesta formació, que a més ens explicava que era curiosa perquè és una formació amb un actor. Ja sabeu, si us interessa participar en aquesta formació, participar a l'agenda d'entrevistes que s'està organitzant des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació en el marc d'aquest fòrum, doncs aneu a la web de la Guaita i feu el vostre formulari d'inscripció per participar. I I més titulars que tindrem al llarg del dia d'avui. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona. També arriba ja aquesta setmana la programació pel Pride, perquè recordem que el dia de l'orgull LGTBIQ+, es celebra a finals d'aquest mes, i des de l'Ajuntament, concretament des de l'àrea de polítiques d'igualtat, ho tenen tot en marxa, estan acabant de preparar tots els detalls perquè gaudim al màxim d'aquesta jornada, d'aquesta celebració, commemoració, i entorn a aquest dia també, doncs, tota una agenda d'activitats. I parlant d'obres, la setmana vinent, el dilluns 15, començarà l'asfaltatge del passeig marítim entre Avinguda República Argentina i carrer 11. En principi, aquestes feines tindran una durada de 6 dies, finalitzant els treballs abans de la revetlla de Sant Joan. Pel que fa al trànsit, es tallaran alternativament els sentits de trànsit 3 dies al sentit Barcelona i 3 dies al sentit Sitges, desviant-los pel passeig de la Marina. També afectarà l'aparcament en el tram on s'estigui treballant. Els treballs i les afectacions seran en dies laborables únicament, no en cap de setmana. Això ja diem, és un avançament d'unes obres que començaran el dilluns de la setmana vinent, així que ja us anirem fent recordatori i entrant més en detall també en aquest titular. Molt bé, doncs hem fet una mica de repàs general a la gran varietat de titulars que tenim en aquesta jornada. Només em queda avançar-vos que en aquest Desperta venim amb moltes entrevistes. Ara de seguida farem aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit. Després, al voltant de les 8:40 del matí, és a dir, en uns 20 minutets, parlarem amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, sobre l'apartat web Millores de la Ciutat, i farem un tancament també. Recordeu, la setmana passada hi havia aquesta jornada entorn al projecte Smart City de l'Ajuntament. Jo mateixa em vaig apropar, vam fer aquesta connexió amb la unitat mòbil de la ràdio. Farem també, aprofitarem per fer una mica de balanç final i mirar del futur sobre aquest projecte. Tot això en aquesta primera hora del programa.
1: Castelldefels Desperta.

0: I passen 20 minuts de les 8 i és moment de mirar com tenim les carreteres amb Roger Serra, del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs comencem aquesta xarxa viària més propera. La veritat és que veiem menys volum de trànsit del que hi hauria d'haver a aquesta hora del matí. Aquestes recomanacions de reduir al màxim la mobilitat sembla que s'estan seguint i això ho nota aquesta xarxa viària. També aquestes vies més properes, per exemple, l'autovia, la C31, que normalment a aquesta hora va força carregada, avui de moment la trobareu prou bé. Passa el mateix amb l'autopista del Garraf, amb la C32. Bàsicament, si hi ha retencions, són ja a la zona de Cornellà Esplugues, enllaçant amb la Ronda de Dalt, poca cosa. Autovia A2 és una altra via que va millor que tocaria. Bàsicament, parlem d'aturades intermitents, uns 3-4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, sempre d'entrada a Barcelona. Per tant, alguna retenció ens trobarem, però com pots comprovar, parlem de relativa calma avui, també en aquesta xarxa viària més propera.
0: Perfecte, Roger, moltes gràcies i bon dia.
1: Igualment, a reveure.

0: Clar, cal tenir en compte, ara estava pensant quan escoltava aquesta crònica del Servei Català de Trànsit, que la visita del Papa a Barcelona impacta enormement a la mobilitat, amb diverses afectacions de trànsit, doncs tot apunta, com ens indicava el company del Servei Català de Trànsit, Roger Serra. Sembla que la recomanació d'evitar la mobilitat aquests dies, reduir la mobilitat en, sobretot en transport privat, doncs està funcionant i no hi ha tanta afectació a la mobilitat i en concret doncs, en aquestes vies d'accés a Barcelona. Així que bueno, doncs, ja tenim aquest coneixement sobre com estan les carreteres a hores d'ara, si heu de desplaçar-vos cap a la feina, doncs, ja ho sabeu. I a més aprofito, estava pensant també ja que pensava en aquesta visita i en el context també que tenim ara mateix d'actualitat de manera més general, en aquest cas pensant en una persona tan important per Barcelona, no? I en el marc d'aquesta visita s'estan fent també referències a que avui es commemoren els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, així que bueno, doncs ja teniu també aquesta dada. I ara ens toca continuar i començar ja amb el que respecta a entrar en matèria de les notícies. Hem fet una mica de repàs general als titulars. Ara començarem parlant de la plaça de l'Església i aquesta recuperació des d'ahir de la seva zona d'ombratge. Parlem de recuperació perquè, si ho recordeu, l'any passat ja es va fer una prova pilot. Hi havia una iniciativa que es va impulsar amb l'objectiu de fer més confortable aquest espai públic, un espai que ja totes i tots sabem que és neuràlgic també en la celebració d'activitats, de diferents esdeveniments a la plaça. I més ara a l'estiu, amb les altes temperatures, amb el sol que apreta, doncs en aquest espai públic ja l'any passat es va fer aquesta prova pilot de col·locar una zona d'ombratge. En aquest cas podem dir que era com una zona d'ombratge portàtil, llavors es va col·locar, tenia aquesta durada concreta dels mesos d'estiu, i veient que va funcionar bé, que era una iniciativa que s'havia avaluat, que la prova pilot com a tal havia estat un èxit, hi havia uns indicadors positius, es va decidir que apostar per ja directament fer una obra civil, fer unes fonamentacions per uns suports, i d'aquesta manera ara ja s'han col·locat les lones per a aquest sistema d'ombratge de cara a aquest estiu a Castelldefels, però una vegada que acabin els mesos d'estiu, que ja no sigui necessari com a tal l'ombratge, s'aprofitarà per altres ocasions. És un sistema de suports que s'ha plantejat d'aquesta manera per ja tenir-lo de llarga durada. En aquest sentit, recuperem ara, de seguida escoltarem tant el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, aquí teníem aquí a Ràdio Castelldefels ahir, i ens explicava més sobre aquesta proposta, aquesta acció per sumar un nou refugi climàtic a la ciutat davant d'aquesta necessitat per les altes temperatures. I també començarem escoltant el cap de la Unitat d'Espai Públic i Serveis, Jordi Serret, que ens emmarca aquesta actuació. Ens recorda el que us estava fent ara així una mica amb pinzellades, aquesta primera prova que es tastava l'estiu de l'any passat.
1: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base, i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes, que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat, i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final, doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic, i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
0: La setmana passada era quan s'executaven les tasques necessàries per preparar tota la instal·lació definitiva d'aquest sistema d'ombratge, incloent-hi les fonamentacions i la reposició del paviment afectat.
1: Les fases, la primera fase, diguéssim, que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, doncs una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
0: Des del govern municipal expliquen que l'actuació respon a la necessitat d'adaptar els espais públics a les altes temperatures registrades durant els darrers estius i de generar zones de confort climàtic al municipi. En aquest sentit, a continuació escoltarem el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, en declaracions ahir aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Como llevamos haciendo estos últimos años, buscamos estos espacios, refugios climáticos, donde pueda bajar temperatura y donde esos espacios donde hay mucha gente que suele asistir, pues colocar estos elementos que ayuden a bajar la temperatura. Y este es el caso, por ejemplo, de la Plaza de Iglesia. En otros espacios también lo estamos haciendo como parques infantiles, cuando los árboles se plantan y no tienen un porte suficiente y de aquí a que lo tengan pasarán muchos años, pues complementamos con estos espacios de sombreado artificial, por decir así, para que poder sobrevivir en estos tiempos hasta que estos árboles tengan ese porte. Y en la Plaza de la Iglesia, pues es un espacio que tiene muchísimo uso para múltiples actividades comerciales, actividades lúdicas, el día a día. Y entonces, en estas épocas de más temperatura, como son junio, julio y agosto, pues tuvimos este pensamiento en instalar este sombreado. Ya lo hicimos el año pasado con unos módulos que eran de quita y pon, ¿no? Pusimos unos módulos en los cuales pues, durante esos 3 meses teníamos el toldo.
0: Aquesta instal·lació, aquesta nova instal·lació, entrava en funcionament ahir mateix i ha estat concebuda com una solució estable que, a més de proporcionar ombra, facilita l'organització d'activitats i usos diversos a la plaça al llarg de tot l'any. Precisament ahir, com dèiem, culminaven aquests treballs amb la col·locació ja dels tendals.
2: Y ahora lo que hemos querido llevarlo un poco más allá y dejarlo definitivo. Entonces han hecho unas instalaciones soterradas para dejar la cimentación oculta y que no ocupe espacio, como sí que lo hacían estos módulos extraíbles. Entonces tendremos estos postes que mantendrán estos toldos, y cuando los queramos retiraremos los postes y quedará la cimentación guardada para cuando la quisiéramos hacer y no tener que estar trasladando. Y sobre todo el tema de guardar, ¿no? Llega un momento que las capacidades municipales pues tienen un límite, y seguir instalando o teniendo estos módulos pues es complicado para su instalación, para guardarlos, ¿no? Y entonces esa instalación de los cimientos se realizaron la semana pasada. Durante 2-3 días la gente pudo ver que se hacía la cimentación, y ahora desde hoy ya se empezarán a colocar los postes y los toldos, que darán sombra durante los próximos 3-4 meses, y cuando pase esta época de verano se volverán a retirar o no. Dependerá también de las temperaturas, porque luego también cuando pasa el verano pues tener un poquito de sol gusta cuando llegan esa primavera, ese otoño que no sabemos si frío ni calor, pues a veces gusta el sol y por eso se podrán retirar.
0: Amb aquesta actuació, la plaça de l'Església torna a disposar ja d'una àmplia zona d'ombra per fer front a les altes temperatures i afavorir l'ús ciutadà d'un dels espais més emblemàtics, un dels espais neuràlgics d'activitat al centre de Castelldefels.
3: Castelldefels Desperta.

0: Passem ara a l'àmbit d'empresa i treball, a les àrees de promoció econòmica i ocupació. Us feia el titular quan començàvem aquest Desperta, que és el següent, World Cup Castelldefels, la primera edició del Fòrum d'Ocupació de la nostra ciutat, ja suma 30 empreses inscrites amb un total de 55 ofertes de feina. I encara queden uns dies per tancar les inscripcions de les empreses que volen oferir noves places al talent local de la ciutat que vulgui participar en aquest fòrum d'ocupació, un fòrum impulsat per l'àrea de promoció econòmica a través del Centre de Suport a l'Economia, ja sabeu, la Guaita. El fòrum se celebrarà els dies 16 i 17 de juny al Castell, dos dies ben intensos on si participeu tindreu tota una agenda d'entrevistes. És, com deia abans, com un speed dating, com aquestes trobades ràpides, anireu passant d'una empresa a una altra per fer entrevistes i veure si podeu aconseguir una nova feina fruit d'aquesta participació. Encara, com deia, en queden uns dies, una mica menys d'una setmana per tancar aquestes inscripcions. Al llarg del dilluns 15 encara teniu marge també durant tot el dia. Si sou empresa, si sou comerç local també, doncs inscriure-us. Participen empreses de Castelldefels, però també de fora. De fet, com us deia, us recordo que podeu accedir a la web de World Cup, és worldcupcastelldefels.com, i aquí trobareu l'apartat ofertes de treball i teniu una opció de fer cerca per filtrar i trobar les ofertes que més us interessin. I després, doncs, òbviament, l'apartat de participa, on podeu posar el vostre correu i fer la vostra inscripció per participar en aquest fòrum, que no només us oferirà la possibilitat de fer diverses entrevistes al llarg de dos dies de manera concentrada. Ja sabem, tots i totes, el procés d'entrevista sempre és un procés feixuc. Doncs mira, com a mínim són dos dies que acabareu esgotats, esgotades, però amb diverses entrevistes i de ben segur esperem que amb bones notícies entorn a aquesta cerca activa de feina. Ahir mateix parlàvem amb el cap de l'àrea de promoció econòmica, Santi Amaro, i ens destacava la bona resposta que està tenint aquesta primera edició. Era la setmana passada quan s'obrien les inscripcions per aquest fòrum, que és la que arriba en la seva primera edició, la primera vegada que es celebra, i doncs, amb aquestes dades, 30 empreses inscrites i 55 ofertes de feina, doncs ja és un bon indicador, i el que dèiem, quan encara queden dies per arribar a aquestes dues dates, 16 i 17 de juny al Castell, dues dates on es connectarà empreses que necessiten incorporar personal, necessiten talent, amb persones que busquen feina o que potser també voleu millorar la vostra situació laboral. El cap de la secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, em detallava ahir aquestes principals xifres de participació registrades fins ara.
1: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, per fins adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigaria molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
0: I com us deia, les vacants disponibles es poden consultar al web del fòrum, a aquest espai web worldcupcastelldefels.com, i corresponen a diferents sectors professionals. Amaro ens explica també quins són els perfils més demandats.
1: Una mica de tot, eh? Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina. comercials, i també tenim ofertes que estan vinculades amb el, jo sé, un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la, del, de la restauració. Es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum.
0: El WorkUp és una nova iniciativa de la Guaita que neix amb l'objectiu de facilitar el contacte directe entre empreses i talent local a través d'entrevistes laborals, orientació professional i també activitats formatives que es desenvoluparan al llarg del dimarts de la setmana vinent, dia 16, i també el dimecres, dia 17, al Castell. Santi Amaro ens explica de manera general en què consistirà, què és tot el que trobarem en el marc d'aquest primer fòrum d'ocupació de la ciutat.
1: WorkUp, perquè ens estigui sentint, WorkUp Castelldefels és el primer fòrum de l'ocupació que fem des de l'àrea de promoció econòmica aquí a Castelldefels. Aquest fòrum, bàsicament, té una activitat central, una activitat gran, que consisteix en una marató d'entrevistes. En què consisteix aquesta marató d'entrevistes? Aquesta marató d'entrevistes consisteix en que els dies 16 i 17 de juny, és a dir, el dimarts i el dimecres de la setmana vinent, estarem al Castell de Castelldefels, en la seva sala noble, hi hauran empreses, concretament 25 el dia 16 i 25 el dia 17, que estaran entrevistant a persones que estan en recerca de feina amb una agenda prèvia. Aquestes empreses que s'han apuntat o que encara estan a temps d'apuntar-se, el que ens diuen és: nosaltres tenim necessitats, per exemple, som un supermercat i tenim necessitat de contractar caixeres o mossos de magatzem. Nosaltres el que fem és penjar aquesta oferta a través dels nostres mitjans digitals i convoquem a persones que estan precisament buscant aquest tipus de feina. En aquell dia el que fem és concretar una agenda d'entrevistes a totes aquelles empreses que volen participar, que volen contractar o que tenen necessitat de reclutar a persones per treballar o bé durant tot l'any o bé ara durant l'estiu, i també a les persones que estan en recerca de feina el que els proporcionem és la possibilitat de, en un mateix dia o en dos dies, entrevistar-se amb 3, 4, 5 empreses diferents que estan buscant perfils que són molt, molt similars.
2: Castelldefels Desperta. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
5: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
4: Dilluns esportiu.
6: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
7: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
8: Todos los viernes a las 10 de la noche.
9: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
10: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
11: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
12: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
13: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
14: Thank you for that lovely tune, that funky music.
15: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Castelldefels Desperta.
1: I arriba el moment de la primera entrevista d'aquest Castelldefels Desperta de dimecres 10 de juny i ara parlarem d'una eina que vol acostar encara més l'Ajuntament a la ciutadania. Es tracta de l'espai web Millores de la Ciutat, un apartat del portal municipal que el que ens permet és consultar de manera fàcil i transparent les obres, les actuacions i els projectes que s'estan desenvolupant arreu del municipi. En aquest espai es poden seguir les diferents actuacions, conèixer l'estat d'execució i obtenir informació actualitzada sobre projectes que estan transformant actualment la nostra ciutat. Per conèixer millor aquesta iniciativa, ens acompanya ara el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez. Bon dia, Miguel Ángel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Bon dia, Estefania, què tal?
1: Doncs molt bé, amb ganes de conèixer més aquesta proposta. Ens expliques una mica com va néixer aquesta idea de crear l'espai web de millores de la ciutat?
2: Bueno, és una mica un projecte general, no és només l'espai web, és la millora de la web municipal, de la web municipal en la seva globalitat. Tenim, ja saps que des de fa un parell d'anys tenim la nova web municipal, que després de l'anterior, que va ser una versió que va anar confeccionant-se una mica, anant afegint assumptes que no acabaven de quedar ben solucionats, vam decidir doncs fer una renovació total i integral de la web municipal, que va ser un projecte de diversos anys i que des de fa dos anys ja està funcionant amb la pàgina web nova. I en aquesta nova pàgina web doncs funcionem d'una manera diferent i més intuïtiva, més ràpida, més fàcil d'accedir a tota la documentació, i una informació que era cabdal en un mandat com aquest, en el que hi ha tanta inversió al carrer, a obra, era doncs fer un espai web que fos fàcilment accessible i on tinguem tota la informació del que està succeint a la ciutat a nivell d'obra, per dos motius. Primer, lògicament, perquè la gent sàpiga que hi ha diferents incidències que s'han de patir durant un temps i que sàpiguen per què estan patint aquestes incidències, que tindran una contraprestació molt important perquè tindran un millor servei o una millor infraestructura als nostres carrers, i d'altre costat per doncs informar sobre què és l'acció de govern que s'està fent, perquè tothom sàpiga l'Ajuntament en què està invertint tots els diners que la ciutadania doncs paga amb els seus impostos, i que sàpiguen en què es fa i en què es tradueix en la nostra ciutat.
1: Si un veí o veïna entra ara mateix a l'apartat de millores de la ciutat, què és el que trobarà exactament? Quina informació hi ha a les fitxes?
2: Doncs tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil. Les pots veure a través de la portada, també pots entrar clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes, i a totes les fitxes doncs veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública, i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent, i segons també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
1: I a més, si anem al final d'aquest espai web, trobem un mapa amb totes les millores. Finalment, realment, podem trobar projectes molt diversos, des de parcs i equipaments fins a millores viàries, també actuacions de mobilitat. Amb aquest mapa final és una manera de tenir tota una fotografia global de l'evolució de la ciutat, no?
2: Sí, doncs aquí, bueno, no som tampoc els pioners en tot això. Això ho fan moltes ciutats i nosaltres estem contínuament mirant altres pàgines web, que podem copiar d'altres ciutats que estan fent bé les coses. Aquí havíem vist ja en alguns exemples de ciutats que doncs tenen un mapa on poden concentrar, on poden veure, on poden amb un cop d'ull revisar quines són els espais de la ciutat que tenen les obres en aquests moments actives, i també és una manera de veure que tot el territori municipal està patint les obres, però en un futur molt proper podran beneficiar-se de totes aquestes obres. També és un projecte que l'alcalde tenia molt d'interès en que informéssim de forma ràpida tota la ciutadania de tot el que estem fent, perquè tothom sàpiga el que s'està passant a la via pública, o sigui, no podem creuar per aquesta via perquè està succeint això. Avui doncs estic una mica enfadat perquè aquesta via no la puc creuar, però en el futur aquesta via quedarà molt millor que estava en el seu moment, no? Estic pensant ara, per exemple, ahir van començar les obres del carrer Barcelona, no? El carrer Barcelona, que doncs des de fa dècades s'havia de recuperar, doncs sí, tindrem uns mesos o unes setmanes d'incidències i d'incomoditats per al tràfic viari, però ben aviat doncs, guanyarem allà tot un espai recuperat, amb una vorera àmplia on es podrà passejar. I, bueno, o sigui que, com tot, les obres tenen unes incomoditats, però després la ciutat guanya molt amb aquestes actuacions.
1: Mm-hmm. Sí, això sempre ho parlem també quan fem les connexions amb l'àrea de via pública, la secció d'obres en general, i sempre fem aquest incís de que, i aquest exemple també, que a les obres de casa nostra doncs, també patim. Quan fem obres ja coneixem com funcionen, per tant, a la via pública imaginem-nos, no?, la magnitud que arriben a tenir, i òbviament això s'assuma com una eina més de transparència, d'afavorir que els veïns, veïnes, potser et trobes amb una obra al carrer i no acabes de ubicar-la, no trobes la informació, tot i que hi ha moltes vies, ja sempre ho parlem, Miguel Ángel, tots els canals que hi ha de l'Ajuntament, però amb això s'assuma una eina més, encara més fàcil, amb tot el que ens explicaves de les fitxes, que crec que dona resposta precisament a tota aquesta demanda d'informació que pot arribar. Suposo que també serà un indicador que es podrà ajudar a veure com funciona aquest portal, si ajuda a reduir les consultes o les incidències que puguin arribar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania relacionades amb les obres municipals, perquè també podran dir consulteu aquí.
2: Aquí tenim un instrument on donem tota la informació. Es pot utilitzar o no? Bueno, depèn de la gent que utilitza la web, que és molta, no? Però bueno, també hi ha molta gent que va pel carrer i que prefereix doncs, fer la incidència, que ja sabeu que ara es poden fer a través de diferents instruments, es pot fer a través des del WhatsApp, des de la pàgina web directament, enviant una ADC a l'Ajuntament. Hi ha moltes formes doncs, de dir-li a l'Ajuntament que hi ha alguna cosa al carrer que no ens agrada. Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública, i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació, perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes, i ara, com passa sempre, primer any es pensen quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica. El segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los, i l'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat, estem parlant de que Castelldefels viurà aquest mandat 2013-2017 més de 100 milions d'euros d'inversió a la via pública. Això és moltíssim diner, això és moltíssima actuació, això és moltíssima inversió, això també és moltíssima incidència que s'ha de tenir informada la ciutadania perquè la ciutadania sàpiga què està passant en cada punt i a què això que està llista genera una incomoditat, a què es refereix.
1: Mm-hmm. Abans posaves un exemple concret, parlaves de la urbanització del carrer Barcelona, que tot just també ara comença aquest projecte d'urbanització amb aquesta renovació integral de les dues voreres, però també et volia posar un altre exemple concret, perquè precisament ahir era notícia, sortia a tots els canals de l'Ajuntament, aquestes obres de construcció del nou skatepark municipal i que, òbviament, també hi ha una fitxa en aquest espai de millores de la ciutat. Què aporta aquest nivell d'informació a veïns i veïnes i pensant ara concretament en aquest fet informatiu de que es reprenen les obres del nou skatepark?
2: Bueno, complementa una mica tota la informació municipal. També la informació municipal nosaltres la veiem com una com una estructura bastant complexa on pot arribar de manera diferent la informació, però nosaltres el que volem des de l'àmbit de la comunicació municipal és que arribi. O sigui, nosaltres sabem que no tothom llegeix la revista municipal, que hi ha un segment de la població que no el llegeix, però hi ha un sector molt important que sí. Hi ha un sector molt important que encara o que no té xarxes socials, però hi ha un altre sector molt important que sí que ho té. Hi ha un sector que no entra a la pàgina web, un sector que sí. O sigui, nosaltres tenim com un panorama de tots els mitjans de comunicació. Per què tenim diversos o tenim un ampli ventall de mitjans de comunicació? Perquè el nostre interès és que arribi a tothom, que arribi, com sigui, però que la gent no pugui dir que no està informada del que succeeix a la ciutat. Llavors tenim eines com aquesta pàgina web, que si tu entres pots veure-ho tot, i també tenim eines doncs, que dia a dia et van informant. Tenim newsletter, tenim pàgina web, tenim... Llavors el que volem és que t'arribi tota la informació. Ara doncs passa amb Carrer Barcelona, que ha començat i que hem donat tota la informació. Avui també donarem tota la informació a tots els nostres mitjans de les característiques de l'obra, de quant dura, de preu, de cost, de què es fa exactament, etc. Fa uns dies, ahir, abans d'ahir, vam parlar del tema de l'skatepark, que ha estat una obra que es va haver d'aturar per una incidència aliena a l'Ajuntament amb l'empresa que havia guanyat l'obra inicialment i que no va poder continuar-la. Doncs això genera que durant uns mesos s'ha d'aturar l'obra, s'ha de fer una nova adjudicació, ja està feta aquesta adjudicació, ja comencen les obres, o sigui, ja acabaran en uns mesos, que crec que no eren massa mesos d'execució, i tindrem també l'skatepark, que era una actuació molt demanada per sobretot el sector juvenil de la nostra ciutat, no? Una mica, si veus el panorama d'aquest mapa de millores, també veus que doncs, les actuacions són molt diverses, no? Tenim actuacions en l'àmbit esportiu, en l'àmbit juvenil, en l'àmbit de la gent gran, en l'àmbit de les infraestructures viàries, en l'àmbit de la infraestructura de serveis, com per exemple el gran col·lector de l'ACA. O sigui, tenim ara mateix a la ciutat moltes inversions de caire molt diferent, però tot amb un objectiu que és millorar la ciutat, no? I des de l'àmbit de la comunicació, sigui com sigui, que arribi la informació. Si vols que sigui a través de les xarxes, Instagram, de Facebook, de X, si no vols, si entres directament a la web, ho tens tot. Si no, pots escoltar Ràdio Castelldefels, que està oferint informació diàriament de tota aquesta informació. O sigui, tenim moltíssimes formes d'accedir a la informació. El que volem únic i exclusivament és que arribi, com sigui, però que arribi la informació.
1: Precisament, ja per acabar l'entrevista, Miguel Ángel, has posat l'èmfasi parlant de tots els canals, de fer arribar la informació, pensant en els diferents públics, les diferents formes que tenen de consumir, que els hi pot arribar aquesta informació. I justament m'has recordat que la setmana passada participaves en una taula rodona sobre els reptes de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada a molts canals, no? Per exemple. I justament una eina més són iniciatives com aquesta que hem estat abordant, la plataforma Millores de la Ciutat, que mostra precisament aquesta voluntat per fer servir la tecnologia per apropar l'Ajuntament a la ciutadania, oferir aquesta informació a gairebé temps real. Quina reflexió hi ha com a tancament una mica de tot el que hem comentat de millores de la ciutat, però ja de manera general, pensant en aquest gran projecte de Smart City que està en marxa a la ciutat, com va ser el tancament d'aquesta jornada i com serà el futur d'aquest projecte?
2: Doncs va ser una jornada molt profitosa i que a mi personalment em va agradar molt perquè vam poder tenir no només experiències de què estan fent altres municipis, experiències positives, exitoses, de què estan fent altres municipis en l'àmbit de Smart City, sinó que per fi Castelldefels va ser protagonista. Una de les coses que vam demanar a l'inici del mandat va ser que Castelldefels sempre anava a totes les jornades que doncs, es convoquen a escoltar, però mai a explicar. I estem canviant aquesta dinàmica. Estem començant nosaltres a explicar els nostres projectes i no tant a escoltar el que fan la resta. I d'això estem especialment orgullosos perquè això significa que Castelldefels està canviant alguna cosa. Nosaltres hem començat un projecte Smart City molt ambiciós, que bàsicament el que volem és treure rendiment a tot el que ja tenim. Tenim moltíssima cosa a la que no estàvem traient rendiment, que ens dona moltíssima informació. Tenim sensors al carrer, tenim informació, tenim Excels amb una informació que tenen tots els tècnics municipals brutals, però que no es compartien en cap plataforma, i el que hem fet és crear una superplataforma on tindrem tot un quadre de comandament, on tindrem totes les dades de la ciutat i pràcticament podrem dirigir la ciutat de forma en directe, no? Tindrem tota aquesta informació que arriba i sabrem, tindrem molta informació. El que ens permetrà tota aquesta informació és decidir amb menys possibilitat d'error, que és el que busquem, ser més efectius en la presa de decisions. Ara mateix, moltes decisions tradicionalment l'administració pública sense dades doncs seran molt interpretatives, no? Ara intentarem que no, que sigui la dada ens digui pràcticament quina és l'única decisió possible en cada una de les decisions que s'hagin de prendre. Això és el que ens permetrà l'Smart City, ens permetrà tenir un control molt més ampli de tot el que succeeix, podrem estalviar, podrem tenir, podrem informar millor la ciutadania en directe de com està el trànsit, de si poden o no baixar a la platja perquè hi ha una concentració massiva de persones, de si han de baixar caminant, podrem tenir un control sobre els actes i les activitats que es fan, quanta gent tindrem allà, podrem tenir un projecte de videovigilància excepcional que tenen altres municipis on podrem conèixer com s'ha produït un delicte. O sigui, entrem en un món i estem entrant en un món i estem invertint també en aquest món que ens ha de permetre donar-nos unes eines que fins ara no comptàvem i que ens han de facilitar la vida a l'hora de prendre decisions i també han de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
1: Perfecte. Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tota aquesta informació sobre el nou espai web a Millores de la Ciutat i per també oferir-nos aquest tancament sobre aquesta jornada que celebrava la setmana passada sobre aquest gran projecte que tenim en marxa, l'Smart City. Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Final a 4 de la Champions femenina, amb la presència...
1: Doncs amb això hem arribat al final d'aquesta primera hora del Desperta, però no marxeu, que seguim amb molta més informació.
0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per un accident entre dos camions. Retencions també a la C58 a Montcada, sentit Sabadell. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. I unes obres a la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa.
3: Una visita a la presó de Brian sobre l'agenda del Papalló 14 en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval a Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar a Catalunya que sigui un país acollidor, on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves, en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsables de les dues averies que hi van aturar la circulació de trens i després van provocar força retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Als Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. I la cantautora canària

0: Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: I aquí seguim al Castelldefels Desperta. Recordeu que fins les 10 estem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels fent un repàs a tota l'actualitat informativa, tots els titulars que cal conèixer i fent també entremig entrevistes. De fet, ara mateix faré breument aquesta benvinguda de la segona hora amb un recordatori dels titulars i no m'allargaré molt perquè ja tinc aquí a les convidades per la primera entrevista d'aquesta segona hora del Desperta. Una entrevista entorn al Pla de Barris. Potser sonen campanes, us resulta familiar aquest pla, doncs de seguida, si teniu dubtes, si voleu conèixer més sobre tot un procés participatiu que s'ha engegat per part de l'Ajuntament, concretament l'àrea de participació, per detectar i fer de manera participar a la ciutadania amb les necessitats que hi ha als barris de Can Vinader i Vistalegre, quedeu-vos amb nosaltres que de seguida començarem aquesta entrevista. També us recordo que a 9:15 tindrem la secció amb la biblioteca, on coneixerem les darreres novetats que s'han incorporat als fons documentals del nostre equipament municipal. Ens portaran recomanacions per públic adult, per públic infantil i parlarem una mica també d'activitats que estan per arribar a la biblioteca. Tot això ho tenim en aquesta segona hora, acompanyat de les notícies que cal conèixer. Faig recordatori d'una incidència que es produïa ahir a la tarda per part d'Aigües de Barcelona. Una incidència a la xarxa. En algunes zones està sortint aigua marró. Ahir a la tarda començava, al llarg d'aquest matí encara continua. Es tracta del pòsit d'una canonada gran que es va moure i aquesta aigua bruta, aquesta aigua tèrbola, ha entrat a la xarxa. Per continuar solucionant el problema, demanen des de l'Ajuntament i des d'Aigües de Barcelona, que és qui té la competència, que si a la vostra zona està passant, truqueu al 900 700 720. Una vegada localitzades totes les zones on hi ha afectació, s'anirà purgant les vàlvules pels carrers i se suposa que arribarà a la normalitat aquest migdia. Us recordo també, ahir era el Dia Mundial dels Arxius i l'Arxiu Municipal de la nostra ciutat també celebrava aquesta jornada commemorativa amb unes portes obertes. Hi havia tota una sèrie de visites al llarg del dia, en horari de matí i tarda, per conèixer aquests documents històrics. I gràcies al bon funcionament de la jornada d'ahir, aquest matí, de fet, des de les 9, des de fa uns minutets, que us podeu apropar també fins al migdia per conèixer tots els tresors amagats de la nostra ciutat en aquest important espai de conservació de la nostra memòria col·lectiva. I altres titulars que hem anat mencionant a la primera hora. Des d'ahir, la plaça de l'Església recupera la seva zona d'ombratge. Potser avui no és una notícia gaire destacada perquè no ens acompanya el sol, però de ben segur que l'agrairem quan apretin i arribin les altes temperatures de nou aquí a la ciutat. Si esteu en cerca activa de feina o si voleu fer un canvi, potser us interessa el primer fòrum d'ocupació que arribarà la setmana vinent al World Cup Castelldefels. Tota la informació la trobareu a la pàgina web de la Guaita. I com a fet informatiu d'avui, ja sumen 30 empreses.

0: empreses inscrites amb un total de 55 ofertes de feina. I encara queden uns dies per tancar les inscripcions de les empreses que vulguin sumar talent local. També un recordatori d'obres. Han començat les obres de reurbanització del carrer Barcelona. També al llarg d'aquesta segona hora ja us donaré algun detall més. Unes altres obres que ja tenen data són un procés d'asfaltatge al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i carrer 11. Aquí m'estic avançant una mica perquè serà ja el dilluns de la setmana vinent, però que us sapigueu si viviu per la zona o si us heu de desplaçar, viureu 6 dies amb diferents talls alternatius als sentits de trànsit. Hi haurà un desviament pel Passeig de la Marina. Ja anirem fent recordatori i entrant més en matèria també sobre aquesta afectació. I acabo ja amb un últim titular de l'àrea de polítiques d'igualtat. Aquesta setmana sortirà tota la programació entorn a la celebració del Pride. Recordeu que és a finals d'aquest mes de juny i des de l'àrea d'igualtat estan preparant tota una agenda d'actes, no només el dia com a tal de l'orgull LGTBIQ+, sinó també al voltant d'aquestes jornades. Ja us avanço que el divendres tindrem entrevista amb l'àrea de polítiques d'igualtat i ens portaran tot el detall del que cal conèixer, el que ens hem d'apuntar a la nostra agenda. I amb això tanco ja aquesta benvinguda perquè comencem amb una nova entrevista, la primera d'aquesta segona hora, però a la primera hora, si us l'heu perdut, ja podeu recuperar de manera online, sota demanda, a radiocastellafels.org, una entrevista entorn a l'apartat web de Millores de la Ciutat, un espai de transparència, un nou espai que se suma a aquesta gestió pública que s'està fent des de l'Ajuntament per afavorir la transparència, també la transferència dels coneixements entorn a aquestes obres que s'estan realitzant a la ciutat i que ja sabem, i també aquí al Desperta ja sabeu que cada setmana anem parlant amb l'àrea d'espai públic per conèixer tot allò que s'està desenvolupant, que està en marxa o que està per arribar d'aquí a pocs mesos. Amb això, vinga va, comencem, seguim aquí aquesta segona hora amb l'entrevista ara del Pla de Barris.
1: Castelldefels Desperta.
0: Com us estava dient, ara parlarem d'una oportunitat important per al futur de dos barris de la nostra ciutat. Estem parlant de Vistalegre i Can Vinader. L'Ajuntament posava en marxa la setmana passada un procés participatiu per definir el projecte que es presentarà a una nova convocatòria del que es coneix com a Pla de Barris i Viles de la Generalitat. L'objectiu és recollir les necessitats i les idees i les propostes del veïnat perquè siguin protagonistes de la transformació d'aquests dos barris en els propers anys. Per parlar-ne ara ja més en detall, m'acompanyen l'Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana. Bon dia, Àngela.
2: Bon dia, Estefania.
0: I també la Sara Sagarra, tècnica de l'Àrea de Participació Ciutadana. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs gràcies a les dues per acompanyar-nos avui aquí al Desperta. I per començar, anem a situar una miqueta què és el Pla de Barris. Expliqueu-nos per què és una oportunitat tan important per la nostra ciutat.
2: Doncs bé, aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: I quins objectius concrets busqueu amb aquesta nova convocatòria? Perquè recordem que ja s'havia presentat anteriorment també aquests barris, al Pla de Barris.
2: Sí, ens van presentar el 2025, van quedar els quarts en la llista d'espera i, per tant, creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això et deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral, no? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el del Margalló, perquè aquell espai comporta doncs, de referència educativa i comunitària, no? I per tant no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no? Té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
0: I amb aquest canvi que menciones d'una proposta conjunta, per què s'ha triat que sigui conjunta? Potser té a veure amb quedar tan a prop, clar, mencionaves quarts de la llista d'espera, realment vam estar gairebé a tocar.
2: Un eix vertebrador d'aquest programa és la participació ciutadana, no? Tot el tema de l'urbanisme i del territori té molta importància i, evidentment, s'emporta una gran part del pressupost, però el tarannà i el sentit d'aquesta actuació té a veure amb tot el tema sociocomunitari. Per tant, no té sentit que nosaltres, com a tècnics, encara que tinguem identificades unes necessitats, anem d'una via paral·lela de la gent que està vivint allà i que, evidentment, coneix molt millor que nosaltres les seves necessitats.
0: Doncs ara passo amb tu, Sara, per entrar en matèria concreta sobre aquesta immersió en el procés participatiu. Per què és tan important que la ciutadania s'hi sumi al projecte? Quina és la mirada que ens poden aportar?
1: Bueno, normalment, en termes generals, la participació té una gran importància, tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i per tant a la que nosaltres ens acollim requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania, no? És un dels tres eixos i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també una intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí, no? Que no s'aconsegueix una transformació real del territori, no? I que no s'empodera aquesta ciutadania per mantenir aquell sistema un cop s'acaba el finançament i hi ha una retirada de l'administració, no? I per tots aquests motius és molt important. I en concret, en el barri de Vistalegre, com comentava l'Àngela, hi ha una entitat veïnal que és coneixedora del Pla de Barris, que és coneixedora del projecte i que ha mostrat molt d'interès en formar part, en reclamar la necessitat de tenir-ho, i de seguida que vam començar a treballar, diguem, el projecte, es van presentar voluntaris per acollir les sessions participatives, per exemple, els dimarts i els dijous, ells mateixos al seu local permeten que la gent del barri hi vagi i els ajuden a entrar a les propostes, ara us explicaré on. Vull dir que estan molt involucrats en què realment hi hagi un procés participatiu.
0: I a més de... Passem ara ja a la part pràctica concreta d'explicar als oients on i com poden fer arribar els seus pensaments, les necessitats que han detectat o els suggeriments que tenen entorn a propostes per a aquests barris. I justament, abans d'entrar al que ara mencionaves d'aquestes tardes també que des de l'Associació de Veïns s'ofereix tota aquesta informació de manera col·laborativa amb l'Ajuntament, la setmana passada ja començàvem amb una carpa informativa, una carpa presencial. Això era el divendres 5 de juny a la tarda, en el marc també de l'inici de les festes del barri. Com va anar? Quin balanç feu d'aquesta primera acció?
1: Bueno, aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del pla de barris. I bueno, et podria dir algunes de les aportacions que van sortir.
0: Doncs perfecte. T'ho anava a preguntar ara, jo m'anava a llançar i dic, vaig a preguntar si ja disposa d'aquesta informació.
1: Sí, de transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres. No? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla, llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. Llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments. Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
0: I una persona que vol compartir el seu pensament entorn a X... Clar, jo m'he quedat, per exemple, també quan al principi mencionaves diferents afectacions d'accessibilitat i ja parles concretament d'una vorera. És recomanable que ens apropem amb una fotografia? Ho hem de fer d'alguna manera, o és simplement apropar-nos, indicar el carrer i que es fomenti aquesta participació, aquesta conversa?
1: Bueno, s'ha de tenir en compte, i és un tema que costa d'explicar, però que és important que la ciutadania en tingui. El pla que presentem, el programa que presentem, és un programa de línies estratègiques, d'acord? Que no arriba a un nivell de concreció d'aquest carrer, aquesta vorera, vale? És un gran paquet de fitxes i de línies estratègiques amb una aproximació de pressupost i una aproximació d'intervenció, d'acord? Què passa? Per què? Perquè quan parlem de millores urbanístiques, el que ens expliquen les companyes d'urbanisme i de planejament és el pla posa, m'ho invento, reurbanització dels carrers del barri, explica una mica en què consistiria aquesta reurbanització, però que després, si realment arribés aquest finançament i obtinguéssim aquesta subvenció i ens haguéssim de posar, hi ha passos que s'han de fer prèviament. És a dir, s'haurà de demanar un estudi que pugui estudiar tota la zona i totes les voreres. Serà aquest moment en el que es començarà a parlar i veïnat de on hi ha més problema. És a dir, tot després s'ha de seguir construint. Això són grans línies estratègiques que tindrem com a, que tenim com a projecte. No? Llavors, ara sí, com es pot participar? Que és el que preguntaves al final. Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per diferents, per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, es pot, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
2: És important recordar que no acaba aquí la participació amb el veïnat, sinó que ara estem fent una prèvia per presentar-nos en aquesta candidatura, però que tant de bo, i això esperem, no? Un cop aprovin la convocatòria, començarem a treballar i continuarem en aquest camí, anirem de la mà en aquest codisseny, en aquesta codefinició amb el veïnat de totes les línies estratègiques que hem d'aterrar una vegada tinguem aquesta subvenció. Llavors, aquí comença un camí, però que encara queda feina.
0: Ja recorregut. Sara, m'ha agradat molt quan parlaves de les línies estratègiques. Jo aquí he pensat que crec que és important compartir amb la ciutadania com funciona la subvenció, perquè potser aquí molta ciutadania i amb un procés d'aquesta magnitud i on s'està incentivant tant, es parla tant que és un moment clau de participació, potser la ciutadania es queda amb un, jo he anat, jo he parlat d'això, jo tinc aquesta necessitat, després esperem que arribi el pla de barris, que tinguem una ajuda que ens permeti fer accions, però potser no veuen el resultat concret que estaven esperant. Per tant, jo crec que és interessant que aquí sí que també emmarqueu una miqueta com és aquest procés de les línies estratègiques i després com s'incorporaran totes aquestes propostes recollides al projecte final i quin és el resultat que es pot esperar de manera de com fareu aquesta priorització. Com, clar, entenc que bé, tot depèn de la puntuació que obtinguem i dels recursos que se'ls destinin, no?
2: Doncs nosaltres, com a Departament de Participació, evidentment defensarem que tota aquesta priorització, un cop passat tots els filtres de viabilitat tècnica, vagin de la mà amb la comunitat afectada i implicada directament. I, per tant, aquesta és la nostra feina, no? Recolzar i impulsar aquestes prioritats als veïns i les veïnes del barri que viuen en allà. Després haurem de veure tot el tema de contractació, de cronogrames, la planificació interna. Ja saps que tot això és complex a nivell d'administració i haurem d'anar encaixant totes les peces, però un cop tinguem la viabilitat tècnica, aquest filtre hagi passat i tinguem els diners, serà una qüestió interna també d'anar estructurant-nos i anar coordinant totes aquestes actuacions. I, per tant, evidentment, les prioritats del veïnat estaran damunt la taula.
0: I quines són les dates clau d'aquesta subvenció, més o menys? Perquè ara estem parlant de que aquest mes de juny s'està fent tota aquesta primera carpa presencial, aquest suport amb l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que també hi hagi aquestes tardes de dimarts i dijous on la ciutadania es pot apropar a parlar i fer aquestes propostes, i hi ha aquestes sessions obertes, una el 17 de juny, l'altra el 22 de juny, ens explicava Sara, però quina seria la mirada general sobre la subvenció? En quin moment ha d'estar acabat aquest procés? S'ha de presentar i després una mica quina serà la cronologia que podem esperar?
2: El 17 de juliol és la data màxima de presentació de la convocatòria, per tant, tenim aquest marge. A partir d'aquí, el que triguin a donar la resolució, que crec que hi haurà un màxim de 6 mesos, per tant, la rapidesa que la Generalitat manegui ja ens arribarà a la resolució.
1: Sí, és un projecte a llarg termini. Llavors sí que és veritat, i passa sovint amb la participació, i més quan parlem de participació en temes urbanístics, és el moment en el que es participa i el moment en el que es veu un resultat és una transició llarga, no? Perquè quan parlem de carrer, de construcció d'edificis i equipaments, doncs com a administració triguem molt de temps en adjudicar, començar a construir, fer una obra, no? I passa un temps, i això és així. Quina és la virtut que té aquest programa en detriment de quan nosaltres fem participació normalment? Doncs n'hi ha dos. Primer, que hi ha d'haver un equilibri d'actuacions, que és el que et deia. Posem que el programa en total té 45 actuacions, de les quals 15 són urbanístiques, 15 són de transició ecològica i 15 són sociocomunitàries, socioeconòmiques, com li vulguem dir. Per tant, d'alguna manera és un entramat de propostes que van tirant. Mentre no es fa la part urbanística, s'avancen altres propostes, altres programes més socials. Això per una banda, i d'altra banda, que quina casuística especial té i per què és important i és clau aquest projecte, perquè també quan parlem d'un pla de barris, una de les coses que inclou és una governança compartida, vale, d'aquest pla. Tot i que l'hem d'acabar de definir, veure com serà en el cas de Castelldefels, però sí que és veritat que les bases recullen que d'alguna manera la ciutadania ha d'estar present en el seguiment de les propostes, en el desenvolupament dels projectes urbanístics, no? En el seguiment del pla, en la construcció de les propostes socials. Per tant, nosaltres ara el que podem garantir és fem aquest procés de participació. Amb aquest procés es farà una primera revisió de les propostes a nivell de viabilitat tècnica i es veurà si aquestes propostes encaixen en les línies estratègiques. Com tenim grans línies estratègiques, com per exemple reurbanitzar el barri de Vistalegre, sabem que canviar les voreres del carrer no sé què, el carrer no sé quant, tot això encaixa aquí dins. ¿Vale? Aquesta primera feina de mirar això. I després, tot el que té a veure amb detalls i concrecions de programes, el que farem serà centrar-ho en un document complementari. És un document nostre, com a Ajuntament. I és un document que traurem un cop sapiguem si rebem o no rebem la subvenció. L'objectiu d'aquest document és, un cop la tinguem, si és que l'aconseguim i la guanyem, és dir, d'acord, vinga, doncs sabem que tenim aquestes línies estratègiques i ja hem fet un procés amb el barri que comença a concretar algunes coses. Si comencem a obrir les capsetes de les línies d'actuació, doncs comencem a revisar en paral·lel què conté aquest document complementari i diem, doncs, vale, estem parlant de reurbanització, d'acord, quins carrers la ciutadania prioritzaria que comencessin per aquí? És possible, no és possible, hem de veure com ho fem, bueno, però com a mínim tenim una primera recollida de concrecions ciutadanes.
0: I un altre tema, ho hem anat mencionant al llarg de tota l'entrevista, però ara mateix estava prenent ja consciència també de la transversalitat que té aquest tipus de projecte, perquè clar, explicàveu tres eixos que impliquen a diferents serveis de l'Ajuntament, o sigui que per tant de fer una feina transversal, i això també ens transmet aquesta magnitud d'aquest tipus de projecte en termes de gestió, de com feu la gestió des de l'àrea, no?
2: Sí, evidentment aquesta coordinació és transversal i compartida. Nosaltres ens recau plenament, a més de l'eix de la participació, tot el tema sociocomunitari. En tant que en el barri hi ha un equipament de proximitat, que és el centre cívic, i nosaltres ho gestionem des del departament, o les diferents actuacions que van de la mà amb l'entitat veïnal, com a referents també d'aquest col·lectiu.
1: I els serveis de convivència, serveis d'intervenció a l'espai públic... Bé. A nosaltres ens toca per moltes
2: vegades. Aquest eix és la referència que tenim, no? Però evidentment hi ha un gruix i, com ha dit la Sara, ens toca tot l'Ajuntament i així s'ha gestionat. S'han contemplat i s'han activat diferents mecanismes per poder anar compartint tota aquesta informació i cada departament treballar-ho també a la vegada, no? Amb els seus àmbits diversos que tenim. Per tant, sí, és que no crec que hi hagi un departament que quedi fora.
1: No, també s'ha de dir i mencionar que les dimensions d'aquest projecte, òbviament, s'han estat gestionant i construint i preparant des de les gerències i des de les direccions. És a dir, no és un projecte que depèn directament del nostre departament, tot i que nosaltres en alguns moments hem anat agafant lideratges de petits àmbits, no? Però és un projecte que per les seves dimensions és col·laborat entre la Gerència de Serveis Territorials i la Direcció de Serveis a la Ciutadania, perquè toca tots els àmbits, com bé deies, de l'Ajuntament en general, no? Com després això es concretarà, com el pla de barris anterior ja ens va ensenyar com a Ajuntament moltes de les maneres de fer, no? Hi havia moltes comissions específiques, comissions transversals, coordinacions interdepartamentals, no? Hi havia tota aquesta estructura, ja hi va ser-hi i en algun moment doncs, ja va deixar de ser-hi, però que es pot recuperar aquesta manera de funcionar també, que aquest Ajuntament l'ha fet servir durant anys, no? I sí, és un gran repte. No et mentirem, és un gran repte. Sí.
0: Doncs amb això ja acabem aquesta entrevista i pensant en aquesta paraula de gran repte, doncs molts ànims, que vagi molt bé tot aquest procés que tindreu en marxa aquest mes de juny. Fem un darrer recordatori, ja ho hem dit diverses vegades, aquestes sessions, aquesta informació que pot rebre la ciutadania al local de l'oficina de l'Associació de Veïns de Vistalegre, al carrer Cortes de Càdiz número 1, i aquí doncs, tindran aquest suport, ens deieu, espereu, com, sí, bueno, no, com a la ràdio no tenim vídeo, dic que la Sara m'ha fet una senyal, així que senyal acceptada.
1: Que no he dit, perdoneu, no he dit que es pot participar digitalment, també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum, i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servei, si no, el creen, i allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió, poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto, poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
0: Perfecte, Sara. Doncs tenim aquesta part presencial, tenim aquesta part digital també, i si ens esteu escoltant i això potser us agafa una mica descol·locats i preferiu aquesta part presencial, doncs ja ens deien, posaven aquest èmfasi en que des de l'Associació de Veïns també, els dimarts i dijous d'aquest mes, l'11 i el 16 de juny, tindreu aquest suport també perquè us puguin ajudar a conèixer aquesta plataforma, a participar, i més enllà d'això, a més, tenim les dues sessions obertes que ja ens explicàveu entorn a aquests tres eixos, i una el dimecres 17 de juny a la tarda al Centre Cívic Vista Alegre, l'altra serà en horari de matí també en aquest mateix centre el dilluns 22 de juny. Ja us avanço que des de Ràdio Castelldefels ens aproparem, aprofitarem una miqueta abans aquí en el Desperta, i el dilluns 22 de juny tenim una cita amb la participació i amb les companyes. Doncs moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, cap de l'àrea de participació, i Sara Sagarra, tècnica d'aquesta mateixa àrea, per acompanyar-nos aquesta estoneta, per explicar-nos tot entorn d'aquest gran procés participatiu, i com us deia, molta sort i encerts, i esperem també que de cara al 17 de juliol, de juliol és la data final per presentar el projecte, i després estarem pendents, farem el seguiment i que arribin bones notícies.
2: Gràcies, Estefania.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
3: Castelldefels Desperta.

0: I com cada dimecres, ara és el moment d'encetar la secció específica sobre la biblioteca, les novetats i les recomanacions que ens porten des d'aquest equipament municipal. Avui, amb la companyia de la tècnica d'aquest equipament, la Carolina Castanyo. Bon dia, Carolina.
1: Bon dia, Estefania. Què tal?
0: Molt bé. Bueno, jo ja et dic que ja començo la secció emocionada perquè he vist que entraves amb aquest joc de taula i esta és la mia.
1: Sí, portem una mica de tot avui.
0: Perfecte, perfecte. Seguirem, com sempre, l'estructura, tot i que ja et dic que jo tota l'estona estaré desitjant que arribi el moment de parlar d'aquest joc de taula. No dic de la temàtica, perquè bueno, això ja t'ho deixo a tu, però comencem, com sempre, amb les recomanacions. Per públic adult, què ens portes?
1: Molt bé, doncs aquesta setmana, el document de la setmana és una pel·lícula. Toca pel·li, sí, sí. I sabeu que aquí a la biblioteca, al fons de cinema, es divideix en sèries, cinema documental, cinema premiat, cinema europeu i filmografia bàsica. Doncs aquesta és una novetat del fons de filmografia bàsica. L'hem destacat perquè és una pel·li d'animació per adults, que no és el que més sol sortir. És una pel·li anime del Japó. Es diu Ghost in the Shell. És basada en el manga Ghost in the Shell i estrenada al Japó l'any 1995. Ara, 30 anys després, se'n fa una nova edició. És una obra cyberpunk de ciència-ficció que ha tingut gran influència i reconeixement. Per qui no la conegui, segur que us sona la pel·lícula de Matrix. Sí? Doncs Matrix està inspirada en aquesta Ghost in the Shell, tant en l'estètica com en el concepte. Així ho reconeixen les autores, les germanes Wachowski.
0: Uh-huh. A més, estava pensant, perdona, no, que sí. Estic aprofitant amb l'ordinador a buscar perquè dic, jo crec que es va fer una pel·lícula amb la Scarlett Johansson.
1: Efectivament, sí, va tenir tant d'èxit que se'n van fer segones parts i sèries d'anime, però també amb la Scarlett Johansson el 2017 van fer una pel·lícula, una adaptació d'això que li diuen live action. No?
0: Bueno. Sí, exacte, correcte, tant de moda darrerament.
1: Efectivament, doncs aquesta pel·li de què va? Està ambientada l'any 2019, que ja gairebé ja hi som, però com que la història es va escriure fa gairebé 40 anys, doncs imaginaven una societat immensament informatitzada on la majoria d'humans són cíborgs, no? El nou pas evolutiu d'aquesta societat 2029 és la implantació de programari en el cos i en el cervell de les persones. Llavors es crea una fusió entre consciència i els programes aquests informàtics que dona lloc al que es coneix com esperit o ànima, a ghost en aquest cas, no? En anglès. I què passa? Que apareix també el terrorisme cap a les persones a piratejar aquests serveis. I la trama de la peli és la Matoko, que és la protagonista, és una policia que ha d'estar perseguint un terrorista informàtic que es diu el Tita Yaira, el Puppet Master, que està modificant doncs, el servei de persones, borrant la seva identitat i els seus records, i amb això doncs, els fa cometre crims. I la mateixa Matoko, mentre arran d'estar perseguint doncs, aquestes víctimes, de tractar amb les víctimes d'aquest Puppet Master, s'acaba qüestionant ella mateixa doncs, què ens fa humans, no? Perquè ella mateixa, per formar part del cos de policia, doncs, ha acceptat implantar-se programari, llavors fins a quin punt la seva consciència és, bueno, en aquest sentit de transhumanisme, doncs parlar un debat més filosòfic sobre la consciència i la identitat, i això el que més m'agrada a mi, sobretot, són les animacions, que es prioritza molt el dibuix, la il·lustració feta a mà, i la banda sonora és espectacular, perquè mm-hmm. és una ambientació doncs, no molt postapocalíptica, però et vull dir com això, molt sí, cyberpunk i
0: distòpica, no?
1: Aquesta era la paraula, gràcies, distòpica, i l'ambientació musical doncs, és amb de percussió tradicional japonesa, amb cants rituals, amb càntics i així. Així que us recomano molt.
0: L'haurem de donar una oportunitat, i tant que sí. Doncs hem començat molt bé amb aquesta proposta així alternativa, també, mm-hmm. per públic adult, i ara per públic infantil, què ens portes? Estàs posant el nivell molt alt, eh?
1: Mira, doncs el document de la setmana és per públic infantil és un còmic, i és la segona edició de la sèrie d'en Belsi sense banyes. Ara que tenim aquí el papa, doncs destaquem un dimoni per contrarrestar. El Belsi sense banyes és un dimoni que, pobre, doncs, no sap fer el mal. Ell és un dimoni patològicament bo, com diuen aquí. I llavors és un còmic molt divertit, ha tingut molt d'èxit, i aquesta és la segona part, on viatja amb els seus amics a l'escola. se l'emporten amb ells a l'escola i ha de fer entremaliadures a l'escola. Però bueno, el que ell vol és tornar a l'infern, a l'inframun, i per això ha de fer el mal i li han de créixer les banyes, però bueno, no sabem si no ho aconseguirà, ho heu de llegir.
2: No va pel bon camí.
1: És recomanat per majors de 7 anys i llavors té això lletra de pal perquè puguin llegir doncs, còmodament, està molt bé.
2: Uh-huh. Molt bé, doncs ja tenim les dues recomanacions i ara ens tocaria parlar de novetats que heu incorporat al fons de la biblioteca.
1: Sí, sí, doncs us porto a la darrera novel·la de Margaret Atwood, que segur la coneixeu perquè és l'autora del conte de la criada, que es va fer la sèrie tan coneguda. I llavors aquesta última novel·la és un recull de relats. Està traduïda per la Marta Marfany al català i l'hem incorporat ara al juny. Llavors, és un recull de relats amb una estructura particular, perquè té tres blocs. Llavors, el primer bloc és Antic i l'Anel, amb tres relats. El segon bloc, La bruixa de ma mare. I el tercer bloc, L'anel i Antic. Llavors, aquests dos, Antic i l'Anel i Antic, són un matrimoni que és com una autoficció de l'autora, que ella va perdre el marit, el 2019 va morir el seu marit, i llavors aquí fa com una reflexió doncs, sobre les etapes de la vida en aquests dos blocs, no?, que obren i tanquen. Doncs això, en petits i grans moments d'aquesta feta la vida compartida i en els quals doncs es fan reflexions sobre el pas del temps i la pèrdua. Però els relats, per contra, que estan al mig, en el bloc de La bruixa de ma mare, aquests altres set relats, doncs també són molt interessants perquè és amb uns tocs més fantàstics i irònics en què ja coneixem l'autora. Sí? I aquesta és una de les novetats de ficció destacades, però també ara entra el joc de taula, perquè dins de ficció tenim poesia, teatre, novel·la i també jocs de taula. Aquest que us porto és l'Unlock Epic Adventures. L'Unlock és una col·lecció de jocs cooperatius inspirats en els jocs d'Escape Room, on doncs has d'investigar, buscar escenaris i combinar objectes per resoldre, doncs, per poder escapar. No? És això que va una mica contrarellotge. I incorpora dins d'aquesta capsa trobem tres jocs, tres aventures diferents. Sí? Una està ambientada en una estrena d'una pel·lícula de terror que es titula L'última nit de l'home llop, i en aquesta estrena de pel·li doncs, alguna cosa no va bé i heu d'aconseguir doncs, sortir. I heu d'aconseguir, o es pot jugar també en solitari, perquè de fet és entre un i sis jugadors. Llavors, si no trobes ningú amb qui jugar, també pots fer al vespre tu amb el joc. I és, això sí, és per majors de 10 anys. Sí? Doncs aquesta seria una de les aventures, la de L'última nit de l'home llop. I després hi ha una altra que és Les set proves del drac. I han de seguir els ensenyaments del mestre Li, és com una ambientació més asiàtica. I l'última és la missió Secret de l'Àguila. Doncs, bueno, tenen diferents nivells de dificultat i sí que s'acompanyen amb una app. Llavors és mig un híbrid, no?, de joc de taula analògic i mig virtual, perquè has de acompanyar el joc amb una app. Però, vaja, que podeu trobar diferents dificultats i d'un a sis jugadors.
2: T'he de dir que jo, quan pensava en la biblioteca, no tenia consciència que oferiu també jocs.
1: Doncs sí, no totes les biblioteques ofereixen i a més és un material més delicat que no es presta per préstec interbibliotecari, de manera que si voleu accedir heu de venir aquí a la Biblioteca de Castelldefels a consultar el fons de jocs que tenim tant per adults com per infants.
2: Doncs una proposta que a mi personalment m'encanta, també jo he de dir que clar, aquest tipus de jocs són jocs que pots jugar una vegada que ja l'has resolt, ja està. Per tant, em sembla una proposta magnífica que no haguem de fer aquesta inversió de comprar un joc que ens donarà aquesta estona. Són tres jocs, has comentat, veritat, sí. Cada joc d'una hora, entenc, més o menys.
1: Efectivament, sí, sí.
2: I bueno, seran tres hores de joc magnífiques, superxules, però després dius, ostres, ja l'he jugat, t'has d'esperar com molts anys perquè se t'oblidi potser i el puguis tornar a jugar.
1: Exacte. De fet, d'aquests tenim altres. Unlock fantasy i aquest és el segon volum d'Unlock, però clar, pots el tornes, que l'oferim a tot el públic i pots agafar-ne un altre i seguir jugant.
2: Clar, sí, és un planàs, realment. Sí, sí. O sigui, agafes un, et jugues, també el pots agafar per un cap de setmana amb amics, jugues un i en un altre moment el tornes a agafar per jugar un altre, així que em sembla una proposta superxula ara que arriba el cap de setmana i ara que arriba també aquest període estiuenc, ja arriba a finals de mes Sant Joan, després de les vacances, doncs mira, ja sabeu que teniu aquesta opció de venir i agafar un joc i bueno, patar la xerrada i fer una bona estona al voltant, així que una proposta molt interessant i que ja teniu disponible aquest Unlock per adults. Bueno, comentaves específicament a partir de 10 anys, no em sembla?
1: O a partir de 10 anys, sí, tots els jocs de taula a partir de 10 anys els trobeu a primera planta, que després també hi ha jocs atractius per joves o adults que els trobeu infantil, però això ja heu de venir a remenar.
2: Bueno, jo ja et dic que acabo avui la secció apuntant-me que hem de fer una secció que sigui específica de jocs. Aquí ja m'he d'un filon que jo ja l'he d'agafar, saps? O sigui, hem de fer jocs... Clar, a més això el que et dic, pensant que comencen les vacances d'estiu dels nens, doncs mira, em sembla una proposta molt interessant, així que us llançaré el guant, saps? I que l'agafeu perquè ens porteu propostes d'aquest tipus. I ara ja sí que tornem a l'estructura com a tal de la nostra secció habitual, acabem amb aquest joc, i el que ens toca és parlar una mica de si teniu algun recull destacat, alguna proposta també per trobar diferents recomanacions.
1: Sí, doncs tenim... Mira, és que de fet, clar, també a primera planta, ja que hi som amb els jocs, aprofito, tenim una expo, o sigui, estem fent exposicions mensuals de jocs doncs, per temàtica o per tipus de número de jugadors o per dinàmica del joc, i aquest mes de juny tenim jocs de gestió de recursos. Llavors destaquem el que tothom coneix és el Catan.
2: Sí.
1: I doncs també tenim Seven Wonders, que tenim la versió clàssica i també la versió duel per dos jugadors. The Island, que és com, bueno, la illa, no? The Island, que és similar al Catan, l'estructura de peces hexagonals, també Agrícola, Stone Age, bueno, un recull de jocs, això, que on has de tenir la teva estratègia per planificar, recollir, intercanviar materials i poder desenvolupar doncs, el teu joc d'aquesta manera més això, estratègica. I aquest és una de les expos que et volia destacar. Jo,
2: doncs fantàstic. Justament. Alguns d'aquests jocs els tinc, així que jo també recomano, perquè a mi m'agraden molt. Doncs molt bé, doncs tenim aquesta expo i abans fora de micro també m'avançaves que hi havia alguna altra coseta, no?
1: Sí. Tenim un petit recull d'una gran autora que ens va deixar la setmana passada, que és la Marian Satrapi. Llavors aquí tenim un recull d'obres de l'autora que són còmic, però també tenim una pel·lícula que no tothom coneix doncs, la seva faceta de directora de cinema. També té una adaptació Persepolis al cinema, però en aquest cas tenim una pel·li sobre Marie Curie, que és de la Marian Satrapi. I ho trobeu a la zona d'internet i més, aquí a la planta zero, anant cap a... Doncs tothom que vagi a buscar el diari Primera Hora ja l'haurà vist, ja porta uns dies.
2: Perfecte. I amb això em sembla que ja només ens queda si hi ha alguna activitat que vulguis destacar de la biblioteca.
1: Doncs sí, com a activitat tenim aquesta tarda, si voleu aprofitar venir, la cluenda del cicle Un Paseo Flamenco, que hem estat fent al llarg del curs amb el David Leiva, que és músic, professor del taller de músics, i ens porta propostes sempre molt interessants per diferents pals del flamenco. Avui fem cluenda i repassem los cinco palos del flamenco principales, no? La soleá, seguidilla, alegrías, fandangos, tangos i cantes de ida y vuelta. I això és com sempre una trobada per reviure el que s'ha fet durant el curs i disfrutar del flamenco com d'una manera més propera, més conscient i més profunda de la mà d'aquest expert. I així que us convido a participar, també ens comparteix sempre un llistat de reproducció que podeu trobar al nostre compte de Spotify.
2: Carolina, una pregunta. Com és una cluenda? Està adreçada més aviat a la gent que ja ha anat participant? O sigui, jo no he participat mai, puc?
1: No, és a moda de recull, és temàtic, però està oberta a tothom, vull dir que es farà com una mica una cluenda de tot el que hem anat veient, no? Una síntesi de tot, però està oberta a tothom i és aquí a la Xírgol l'Espai Gran, o sigui que encara si algú s'anima aquesta tarda, doncs podreu venir.
2: A quina hora
1: és? A les 6:30.
2: Molt bé, perfecte. Molt bé. Doncs amb això arribem al final d'aquesta biblioteca de butxaca, la secció que fem tots els dimecres amb el suport i la col·laboració, doncs avui amb la Carolina Carolina Castaño, tècnica d'aquest equipament. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Estefania.
3: Biblioteca de butxaca.

0: I aquesta música ens transmet que arriba el moment d'acomiadar-nos, de fer ja una mica de tancament d'aquestes dues horetes que hem compartit des de les 8 del matí informant-vos de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat en aquest Castelldefels Desperta, amb la companyia a l'àmbit de so del Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, i també amb la companyia de diverses persones que ens han transmès aquesta actualitat informativa. A la primera hora hem parlat amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, entorn a aquest apartat web amb el títol Millores de la ciutat, un apartat que el que permet és consultar totes les obres destacades que estan actualment en marxa o que estan per arribar. De fet, en les fitxes que trobareu en aquest espai veureu si estan en execució, si estan en licitació, està tota la informació, també els detalls ja com a tal, característics del projecte, amb la quantitat econòmica i el que aportarà en definitiva, i a més també acompanya tot plegat de fotografies virtuals, els renders, de com serà el resultat de les obres. També amb el gerent hem aprofitat per fer una mica de conclusió d'una jornada que celebrava la setmana passada entorn a aquest gran projecte, un projecte molt ambiciós de Smart City, Ciutat Intel·ligent, i d'aquí, d'aquesta entrevista, destacar al final de la mateixa que el gerent ens compartia que dels darrers anys Castelldefels acudia a diferents actes com amb escolta activa. Però ara Castelldefels assumeix ja el paper protagonista, no? Com amb aquest tipus de jornades com la que celebrava la setmana passada al Castell. I en aquesta segona hora l'hem començat parlant del Pla de Barris i tot el procés participatiu que s'ha engegat des de l'àrea de participació ciutadana. Ens han destacat també les diferents accions que hi ha per participar de manera presencial, per exposar necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader. Tenim al llarg d'aquest mes de juny la possibilitat de que se'ns escolti, de fer escoltar la nostra veu amb diferents accions, tant a l'Associació Veïnal de Vistalegre, que també fan atenció, com amb dues sessions informatives. Doncs tot això, i amb la secció final de biblioteca que acabem de fer, ens ha configurat aquesta segona hora i ara ja és moment de dir fins demà. Tornarem a estar aquí de 8 a 10 del matí amb tota la informació, tots els titulars que necessiteu conèixer. Molt bon dia i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Montserrat ja espera l'arribada del Papa Lleó XIV en un dels actes destacats d'avui de la visita papal, juntament amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En aquest punt, el blindatge de seguretat ha alterat les rutines dels veïns. L'agenda del pontífex comença d'aquí una hora amb la trobada amb interns de la presó de Brianza, Sant Esteve Sarrovires. Segon dia de selectivitat, avui els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. La sessió de control al govern espanyol, Míriam Nogueras, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. La vicepresidenta valenciana Susana Camarero declara aquest matí en qualitat de testimoni als jutjats de Catarroja que investiguen la gestió de la Dana al País Valencià. Camarero ha evitat les víctimes i els mitjans de comunicació concentrats a la porta i ha accedit a l'edifici per la porta del darrere. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf, com Kuwait i Bahrein. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia als atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes i que programa noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy Kings o Rufus Wainwright.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.

0: de Fels. Aigües de Barcelona està treballant per resoldre aquesta incidència a la xarxa que ha provocat que des d'ahir a la tarda l'aigua surti marronosa en algunes zones de la ciutat. Segons la companyia, l'aigua continua sent potable i la terbolesa es deu al moviment de sediments d'una canonada de gran capacitat. Els veïns i veïnes afectades poden comunicar-ho al telèfon 900 700 720. La normalitat es podria recuperar al llarg del migdia d'avui després dels treballs de purga de la xarxa. La ciutat reprèn les obres del nou skatepark aquest mateix mes de juny. L'Ajuntament adjudica els treballs a Vulcano Skateparks després de la rescissió del contracte amb l'anterior empresa constructora, amb l'objectiu de donar continuïtat a una actuació molt demandada per les persones usuàries dels esports urbans. L'Ajuntament ha dut a terme aquesta nova licitació amb procediment d'urgència. I la plaça de l'Església recuperava ahir la seva zona d'ombratge de cara a l'estiu. Aquest dimarts s'estaven instal·lant i ja han quedat instal·lades les lones que proporcionaran ombra a la ciutadania, després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Bon dia, Castell de Fels. Buenos días, Castell de Fels. Aquí comienza Castell de Fels, així som. En un día nubladito con más frío que en días anteriores. Bueno, frío tampoco, no exageremos, pero el ambiente un poco más templado, menos calor, en definitiva. Avui, com cada dimecres, en el nostre espai polític, Castell de Fels Coffee, movem en com ho podem. Però abans sabrem els continguts de dos dels programes de la graella de Ràdio Castell de Fels. Avui, Marea Pensionista i El Crit a la Terra. Coneixerem la història d'un boxejador que va aconseguir un gran títol, l'Israel Flores, a Las Vegas. S'està preparant per un altre combat important a Nova York i que va estar visquent a Castell de Fels uns quants mesos. Recordarem doncs, el programa de vacances, el programa per descobrir el Baix Llobregat i en molts indrets de la nostra comarca que no coneixem i que enceta per això viatjar en família al Consell Comarcal del Baix Llobregat. I també ens referirem a que es compleix el 50 aniversari de les Jornades de les Dones. Amb aquest motiu es fa una exposició itinerant que arribarà d'aquí uns mesos potser a Castell de Fels per recordar el per què es van crear les Jornades de les Dones fa 50 anys. Doncs tot això més. Welcome, comencem.

0: Clive Stellefelts, Així som.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya, mi frente.
4: Hola, Anna. Aquesta tarda, a partir de les 8, en el programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels, parlarem, entre altres coses, per una sanitat universal pública i de qualitat, i concretament parlarem de l'Hospital de Viladecans. Un hospital que recentment s'ha inaugurat, però encara no s'han acabat les obres per falta d'inversió. Demanem que no es privatitzin l'hospitalització domiciliària i que es retallin amb aquest gran hospital que tenim aquí, Viladecans, referència nostra, les llistes d'espera.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Doncs aquesta nit, aquest vespre, no us podeu perdre el crit a la terra perquè tenim ni més ni menys que el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que no és un senyor de 50, ni de 60, ni de 40, ni de 70. És el Jan Molero i Oliva, amb 19 anys. Déu-n'hi-do.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: al programa del dia.
1: Castelldefels, així som

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. El Papalló 14 ja és al centre penitenciari de Brians 1. És el primer acte de l'agenda d'avui, que després el portarà fins al monestir de Montserrat, on des de primera hora es concentra ja força gent. Al vespre arribarà l'altre moment destacat de la jornada, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 100 anys va morir Antoni Gaudí i Cornet 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. A banda del projecte de la Sagrada Família, l'arquitecte universal va deixar un llegat a la ciutat d'obres singulars com la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló. Un home ha matat un altre aquest matí al carrer Balmes, a la cantonada amb Granada del Penedès a Barcelona, molt a prop d'una comissaria de la policia espanyola. L'autor dels trets ha fugit. Els fets han passat cap a les 10 del matí, a mig de l'operatiu de restriccions i forta presència policial per la visita papal. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. A la sessió de control al govern, Míriam Nogueres, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf, com Kuwait i Bahrain. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia a atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. El suposat autor d'aquesta agressió ha passat ja a disposició judicial. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. És l'oferta de la multinacional nipona en una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, que ha durat 20 hores. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
1: Al llarg del matí les clarianes guanyaran terreny. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i els valors més elevats se situaran al voltant dels 31 graus.

0: fins al lloc dels llocs dels fets per assegurar la zona i va confirmar que no hi va haver cap persona ferida. El conductor va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. El Castelldefels Hockey Club es juga aquest dissabte a mantenir viu el somni de l'ascens. El primer equip masculí del Castelldefels Hockey Club afronta aquest dissabte 13 de juny a la 1 del migdia un partit decisiu en la fase d'ascens a la màxima categoria estatal. Els castelldefelens necessiten la victòria per forçar un tercer i definitiu enfrontament que també es disputaria a casa. El club ha fet una crida a l'afició perquè ompli les grades i doni suport a l'equip en una cita que pot ser històrica. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: El CAP Can Bou, el CASAP, figura entre els centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya. El centre ha assolit la 7a posició en els Premis Nacionals de Reputació Infermeria 2025, situant-se entre els 15 equips d'atenció primària més ben valorats de l'Estat. El CAP Can Bou, gestionat, recordem, pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, ha estat reconegut com un dels centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya en el marc dels Premis Nacionals de Reputació Infermera 2025. Aquests premis són impulsats pel Consejo General d'Enfermeria i el Monitor de Reputació Infermera. El guardó va ser recollit per Marisa Martí, adjunta, direcció i gerència de CASAP, i Alba Brugués, especialista en infermeria familiar i comunitària, exadjunta, direcció i gerència del CASAP i actual gerent de la Regió Sanitària Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la regió. Doncs parlem amb Marisa Martí. Què tal? Molt bon dia, Marisa.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què suposa aquest reconeixement pel CASAP Can Bou?
1: Bueno, aquest reconeixement suposa, en primer lloc, un superorgull, no? Rebre el mail quan ens notificaven que havíem quedat en quinzena, bueno, entre els top 15 de tota Espanya, no? I per nosaltres, doncs, és això, estem superorgullosos.
0: És un premi que atorga un col·lectiu, al qual pertany també de reputació infermera. Quins són els criteris? Com es valoren aquests premis?
1: Sí, mira, aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios, com bé has explicat, i és a través d'aquesta societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu, i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis, amb posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat, ens van notificar que estàvem entre els 15 primers, i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en 7a posició. O sigui que molt, molt bé.
0: És a dir, que aquests primers reconeixen anualment l'excel·lència dels equips infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari. És a dir, posar la persona i la seva família al centre de les cures.
1: Exacte. De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més, com a infermeres, acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primària, no? Llavors, reconèixer la primària és sempre, doncs, reconèixer, no, l'essència d'una societat.
0: La tasca de les infermeres, com deies, i dels infermers, tan importants a l'acompanyament, amb aquell nivell de compromís, no només professional, sinó també una cosa, doncs, que jo crec que és molt important destacar, la humanitat, està molt a prop de les persones.
1: Totalment d'acord. Jo penso, bueno, la infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant en aquest créixer en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica, i sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? La proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: Aquest premi suposa un estímul per a vosaltres, per a tot el col·lectiu d'infermeres i d'infermers?
1: Totalment d'acord. Jo crec que no és un reconeixement només per les infermeres de Can Bou, sinó per totes les infermeres de l'atenció primària, perquè treballem de veritat de valent, no? I sovint són dedicacions certament invisibles, no? Per nosaltres és un estímul i sobretot esdevé una gran responsabilitat, perquè és això, la reputació no es construeix en un dia, no? Sinó que és tota una trajectòria. I llavors requereix, doncs, que puguem mantenir-la, no? I sobretot posar el focus en allò que potser abans no hem fet de manera excel·lent.
0: Doncs enhorabona per aquest premi. Recordem el CASAP Can Bou, entre els centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya, entre els 15 equips d'atenció primària més ben valorats de tot l'Estat. Moltíssimes gràcies, Marisa Martí, Junta de Direcció i Gerència del CASAP, i enhorabona de nou per aquest guardó.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Anna, per donar visibilitat.
0: Gràcies, Marisa, bon dia.
1: Que tingueu bon dia. Adéu. Adéu.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som!

0: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
1: Molt bon dia.
0: En què consisteixen aquests premis?
1: Pregunta difícil.
0: Sí. No.
1: Comencem amb una pregunta difícil.
0: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
1: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Mm-hmm. Ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és el que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: Uf, ni més ni menys, no?
1: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo sóc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. L'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
0: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
1: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir, no? Això, si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre, no? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. Eh? Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
1: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, És a dir, abans de que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordurant, que viu a Castelldefels.
0: Ah, però se'l convidem un dia.
1: Sí, sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
0: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
1: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. Si els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució a base de milions d'anys ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor els humans és el color verd. En veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell,
0: sí.
1: Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem, sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
0: En quins altres camps o àmbits investiga a l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
1: Bastants àmbits. Potser ara un que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè Hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes. En fi, per dir-ne una, i que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunari, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
0: Ho posarem a l'agenda.
1: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet, perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, o 60, o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és, diguem, és veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava a l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
0: Lo más.
1: Aquell era lo más que podia fer la NASA i tal. Pues aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells raspalls que són electrònics? Aquell xip és més poderós que el que portava a l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal. Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses pels quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i, per tant, es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics. És a dir, xips que funcionen no amb electrònica, sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu, d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa, és el que el lidera el doctor Valerio Prunari i que hauríeu de convidar perquè... crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
0: Jo investigarem.
1: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que... us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important, i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 500, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que ho vol fer servir, i si no és el cas, crear una empresa. Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
0: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després del cap i a la fi.
1: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO o la societat.
0: Mm. Es pot dir com a física, que és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba en una gota d'aigua, parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què te veia la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
1: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, de, en fi, de la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així, I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Diu, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent, no? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I, per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata. Per tant, no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant permet fer aquestes coses. Amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites, I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura. No? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic, és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià, no? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que, en fi, que no gent normal i corrent, diguem.
0: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer evidentment que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir, sí, l'any passat, no?
1: Sí.
0: Clar, també d'alguna forma estem subjectes a aquestes limitacions.
1: Sí, allò va ser una lliçó molt important, molt, molt important, jo crec, per molta gent, Jo recordo que em va impactar molt, Perquè, clar, o sigui, allò és que de cop el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot, tot, tot. I vam quedar, molt impactats perquè van veure una cosa que tots ja sabem, però que estava que et recordin, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxo corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres. Mira.
0: Som molt dependents, en realitat.
1: Sí, molt, molt, crec que molt. En moltes coses, això que dius, és molt bona aquesta. O sigui, aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No podies trucar, no hi havia llum a casa. No? En fi, va ser... I això passa amb tot, de fet. Però crec que és el signe dels temps i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres i si hi ha un cataclisme a l'Estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències. Diguem, Això passa, sí.
0: Just per acabar, quines són els projectes en els que estarà l'ICFO i els projectes de futur immediat?
1: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic, i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. En fi, jo crec que al món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals, de proporcionals i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Allò que dèiem, pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços, és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona, funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar-la en un lloc, un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics. En un lloc com aquí, com el nostra ciutat, que fa tant sol, sí, tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar. Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar, sí, sobre el cotxe, diguem. Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torner. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? Amb la, sí, cerimònia de la Lonja de la Seda de València. I què diuen els premis? Que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torner, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Reduïda d'un papamoll que es recorda més a un carrito d'aquests de golf.
2: No està previst que vegi el museu, de Montserrat? No està previst, això. No. Llàstima,
1: avui
2: això,
1: està tancat, a més, tot el dia.
2: És una llàstima, perquè sí. És que és un museu. Bueno, l'Òscar, una vegada vaig tenir una cosa que vam passejar junts per allà. És una col·lecció de l'abat Aureli... Maria no, Escarré, que va ampliar la col·lecció.
3: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. En marxa les obres de reurbanització del carrer Barcelona entre la C32 i el Passeig del Pitort. El carrer comptarà amb noves voreres amb arbrat, soterrament de línies elèctriques, nou asfaltat, il·luminació LED i una nova bomba per evitar les inundacions a la zona, entre altres actuacions. Fem esport als barris estrena nova oferta adreçada a la joventut. Del 29 de juny i fins al 31 de juliol arriba activitat funcional amb circuits funcionals, kettlebells i exercicis de cardio. Adreçades a un públic jove entre 16 a 25 anys, les activitats es fan els dimecres i divendres en horari de tarda, a un quart de 8 del vespre fins a un quart de 9 a la platja. Són gratuïtes amb reserva prèvia. I la ciutadania aporta idees en el procés participatiu sobre el futur de Vistalegre i Can Vinader. Recordem que l'Ajuntament havia iniciat la setmana passada un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre amb molta participació de la ciutadania. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. Tornarem d'aquí una hora, però ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Renault.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Que et mou cada dia

0: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir en família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou comença aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat, i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són

0: variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16 on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels, doncs, tenim el Canal Olímpic o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
1: Aquest programa, com explicaves, que compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
0: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no? Perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura, no?
1: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
0: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
1: Hi ha una data límit per inscriure's?
0: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? I que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també, dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
1: Ah, perquè clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte a la comarca.
0: I tant.
1: Destacada, la Gaudí, Gaudí.
0: Sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir doncs, la cripta Gaudí, la colònia Güell, el cant negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'haurà de Gaudí, no? Sinó també la dels seus deixebles, no? Que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anar-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
1: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirate, aquí el castell de Castelldefels.
0: Sí,
1: està inclosa dins de les propostes.
0: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirate, no?, que relata una mica el passat de lo que representava navegar al costat de Castelldefels i el risc que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta. Vull dir que què més podem demanar, no?, que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen, no?
1: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
0: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir, i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt, i jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat, o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
0: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.
3: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bonmesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bonmesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona, fins al 2016, van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte. Vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bonmesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bonmesson, amb un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona, tot el mes estarà allà a l'entitat i així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre i anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut volgués alguna exposició, s'hauria de posar en contacte amb el departament o la regidoria de la dona del municipi al que pertanyi. Nosaltres tenim tota la informació a la web de l'Espai Francesca Bonmesson de la Diputació de Barcelona. Allà hi ha un apartat que és exposicions itinerants, que com et dic, al finals d'aquest any ja tindrem 4 i es poden demanar via formulari i va per ordre d'entrada de la demanda.
0: Quin és el contingut de l'exposició? Què podem veure-hi?
1: En el cas de les jornades o les altres 4 que farem?
0: En el cas de les jornades.
1: O sigui, en el cas de les jornades, doncs, tenim tot el que seria el context de l'inici, no? És un context molt, molt important perquè, com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, dona i espòs, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
0: I, Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant, també?
1: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar al novembre del 2025, que es diu Habita el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica, que, com sabeu, afecten també els homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat feta amb un artista que és Yolanda Domínguez, un artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu.
0: Uh-huh. Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
1: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habita el meu cos estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos, i totes les pors, totes la problemàtica, no?, que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat. Són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. Amb l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
0: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonbesson podem trobar tota la informació al respecte, oi?
1: Exactament, i tant.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de la Jornada Catalana de la Dona. Moltes gràcies, Núria Messon, directora de l'Espai Francesca Bonbesson.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès. Merci.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: También teníamos problemas allí de accesibilidad, porque justamente pegado a ese parque teníamos unos contenedores de basura, pero tenían muy mala accesibilidad. Entonces hemos querido mejorar el parque y a la vez ya hacíamos la intervención para que la accesibilidad a los contenedores sea mucho más fácil con paso de peatones, protegidos de la circulación, y entonces mejoramos el parque en sí y también la accesibilidad para el tema de contenedores de basura y todos los vecinos que vayan a tirar la basura.
1: Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i actualització que l'Ajuntament du a terme periòdicament a diferents espais públics de la ciutat. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La iniciativa va permetre recollir les primeres impressions, necessitats i idees del veïnat. Sara Segarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, fa una valoració positiva d'aquesta primera presa de contacte.
2: Aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del Pla de Barris.
1: Entre les aportacions recollides destaquen diverses propostes relacionades amb la transformació física dels barris i la sostenibilitat.
2: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla, llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
1: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
2: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç. Van tancant i tancant amb els anys i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo que treballem allà al barri, veiem com

0: el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
1: Totes aquestes aportacions serviran per ajudar a definir la candidatura que Castelldefels presentarà a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia d'aquests barris de Vistalegre i Can Vinader.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials, i per tant està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament, i per tant és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
1: La candidatura d'enguany presenta diferències respecte a l'anterior convocatòria. L'any 2025, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir el finançament. Ara l'Ajuntament aposta per una proposta conjunta amb Can Vinader i una visió més integral de les necessitats dels dos barris.
2: Ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera, i per tant creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem, tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral. No? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta de referència educativa i comunitària, no? I per tant no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no?, té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites, perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
1: Des del consistori es remarca que la participació ciutadana serà determinant per configurar el projecte final i definir les actuacions que es presentaran a la Generalitat. Escoltem ara a la tècnica Sara Sagarra.
0: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes, i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però, a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat, i per tant a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania. No? És un dels tres eixos, i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també una intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
1: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb noves oportunitats perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees, com dues sessions obertes al Centre Cívic Vistalegre.
0: Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
1: I també es poden fer arribar les propostes de forma telemàtica a través de la plataforma Participar 311.
0: Es pot participar digitalment, també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google Plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, Serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum. I després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servir, si no, el creen. I allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió. Poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto. Poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
1: Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris es poden presentar fins al 17 de juliol. En cas que la proposta de Castelldefels sigui seleccionada, el finançament de les actuacions es repartirà el 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament o a una entitat bancària. Els imports de fins a 10.000 euros es poden abonar amb Bizum o targeta bancària, mentre que les quantitats superiors s'han de pagar mitjançant transferència. Fins ara, aquests tràmits requerien obtenir una carta de pagament i gestionar l'abonament presencialment o a través dels canals bancaris habituals. La regidora d'Hisenda, Cristina Corona, destaca que aquesta mesura facilita la relació de la ciutadania amb l'administració i fa els tràmits més àgils i accessibles.
3: Fruto de la modernización del sistema de sede electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels, ya podemos pagar las tasas mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria o incluso por Bizum. Fins ara no podíem pagar des de casa aquest tipus de taxes, per exemple, quan demanàvem una llicència d'obres. Ara això ja ho podrem fer des de la comoditat de la nostra llar. En estos primeros días, desde la UAC, seguirán atendiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que acudan y especialmente a todos los que les surjan dudas en la aplicación de este nuevo sistema que, sin duda, va a repercutir en la comodidad de todos.
1: L'Ajuntament assenyala que l'objectiu és que progressivament totes les taxes municipals es puguin pagar de forma telemàtica, facilitant així la gestió administrativa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Parlem ara d'obres. Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre l'autopista C32 i el passeig del Pitort. Es tracta d'una actuació que permetrà modernitzar completament aquesta via i solucionar els problemes d'inundacions que pateix la zona en episodis de pluja intensa. Segons explicacions per part del govern municipal, l'actuació respon a una necessitat històrica del barri, ja que es tracta d'un dels punts més baixos de Castelldefels pel que fa al drenatge de l'aigua. Escoltem ara el regidor Pedro Paredes en declaracions ahir a Ràdio Castelldefels.
4: una gran obra muy demandada, muy necesaria, en general, ya no solo para la gente del barrio, sino también para todo el municipio, porque cuando se inundaba teníamos una calle de salida, al tener Pineda de una sola dirección, dirección ciudad, la calle natural para salir era calle Barcelona, o en su entendimiento Avenida Málaga, y si no teníamos calle Barcelona porque cuando llovía se inundaba y quedaba colapsada, pues nos creaba un problema de movilidad. Entonces, con esta actuación mejoramos el tema movilidad y también mejoramos una calle que necesitaba actuación para evitar las inundaciones, pero también para darle pues una forma y una calle que no estaba urbanizada. Recordemos que calle Barcelona y calle Pitort, ambas calles debió estar urbanizada por parte de la universidad cuando en su momento se les dotó de ese espacio para poder hacerlo. Pues la condición, como todo el mundo cuando hace una obra, primero es urbanizar y luego crear su vivienda, ¿no? Pues en este caso, en su momento, pues no se exigió que primero se hiciera la urbanización. Entiendo que prometieron que lo harían y 30 años después sigue sin estar urbanizada.
1: Els treballs inclouen la construcció d'una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials, una estació de bombeig per millorar la resposta davant les inundacions, la renovació de l'enllumenat amb tecnologia LED i la millora de les voreres i de la calçada. El regidor detalla les principals actuacions previstes en aquest projecte de reurbanització.
4: Replicar lo que ya tenemos, doble calle, doble sentido de circulación, una fila de aparcamientos. La acera actual, digamos, lado Sitges, se amplía de lo que tenemos ahora, llega a 3 metros, es decir, se dobla prácticamente casi un poquito más del doble de la acera actual. Todos los postes y el cableado es soterrado. Sí que tendremos los postes de farolas, eso es inevitable para la seguridad, pero mejoraremos, tendremos una gran avenida. Se plantarán árboles en el lugares que corresponda y tendremos este espacio. Y en el otro lado, en el lado Gaba, por decirlo así, tendremos como actualmente aparca la gente, pero lo tendremos bien ordenado y tendremos una pequeña acera lado Gaba para que la gente pueda descochar y pueda tener un tramo transitable.
1: Les obres tenen una durada prevista de 7 mesos. Durant aquest període, el carrer Barcelona es mantindrà obert al trànsit únicament en sentit platja. Paral·lelament, l'Ajuntament també impulsarà l'ampliació de l'aparcament públic provisional situat al mateix carrer Barcelona, una actuació que permetrà crear un centenar de noves places d'estacionament. L'Ajuntament continua avançant en el projecte de trasllat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a unes noves dependències municipals situades entre els carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. La Junta de Govern Local aprovava el passat divendres un tràmit relacionat amb les obres d'adequació dels locals que acolliran aquest servei municipal, un espai que substituirà les actuals dependències de l'edifici de la República. La regidora d'Interior, Cristina Corona, explica les característiques d'aquest trasllat i la voluntat d'aprofitar uns locals municipals que fins ara estaven sense ús.
5: El Ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gent gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
1: Les noves instal·lacions permetran ampliar l'espai destinat a l'atenció ciutadana i també incorporar nous usos municipals donant resposta a altres necessitats d'altres serveis.
5: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC y también ganaremos espacio para tanto para la gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer, y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida, y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí, con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también, y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
1: Des del consistori consideren que aquesta actuació ha de contribuir a modernitzar l'atenció a la ciutadania i a millorar les condicions de treball dels serveis municipals que actualment ocupen l'edifici de la República. La regidora d'Interior resumeix els principals objectius d'aquesta reorganització d'espais municipals.
5: És un poco reorganizar y darle mayor sentido a todos los espacios municipales. Nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene muchos espacios municipales, pero muchos locales repartidos, hay áreas que están divididas. Al final, claro, las cosas van creciendo y se van un poco parcheando como se puede, y llega el momento que tienes que decidir, oye, vamos a organizar esto bien, que lo que es atención al ciudadano tiene que estar junto, tiene que ser fácil. Si tú vas a la UAC y te dicen tienes que ir a la ORGT a pagar tal cosa, que sea cambiar de sala, no cambiar de calle. Si tú solicitas un servicio de igualdad, que te digan, pues mire, es que es la puerta de al lado. Hacerlo todo mucho más cómodo y racionalizar los servicios, sobre todo lo que es de cara a la ciudadanía.
1: Les noves dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'estan habilitant en uns locals municipals situats als carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. Un cop finalitzades les obres, es farà efectiu el trasllat de l'OAC a aquest espai específicament adaptat per a l'atenció al públic amb més superfície i nous serveis per a la ciutadania. Hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinades al lleure i la convivència ciutadana. Les intervencions són al barri del Poal, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre i fomentant la participació. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments amb Bizum, targeta bancària o transferència segons la quantitat econòmica. I amb aquest darrer recordatori dels temes destacats d'aquesta jornada d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tota l'actualitat informativa. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: privat passades les 12 del migdia a Montserrat. Ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel Pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri després de passar per la capella del Santíssim i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
1: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
2: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
0: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó XIV, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
3: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Adell, bon dia.
4: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres paraigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
5: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
6: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
7: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
8: Jo crec que hasta que sigue mare o que en casa o alguna cosa serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
4: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
9: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
10: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim.
11: I ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
12: Molt bé, molta emoció, perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
4: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure'l marxar.
3: La visita del papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
13: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
14: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
13: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
3: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
15: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut

0: contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrar i al sortir. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
1: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
0: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
3: No existe, pues, ninguna situació que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
0: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al Teatre de la Presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era a la presó i vinguéreu a veure'm».
4: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
5: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
6: S'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica.
5: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
6: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
5: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
4: Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí, a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat, i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora, un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital, ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
8: Des de la una.
9: Jo a les 9:30.
10: Sí, a les 11:30.
11: 5 hores.
10: Esperamos.
12: Para el papa.
7: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
4: Montserrat al matí, al convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
11: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
12: Jo com veïna i estic una mica agraïda, si no, a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
13: Jo com cada dia i més tranquil que mai, perquè no he d'esperar els semàfors.
8: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
4: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
14: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
14: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
4: D'aquí a 10 minuts seran 3:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
16: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
17: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb descripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual és desvinculat de la visita del Sant Pare.
16: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026. L'últim, el cap de setmana passat, a la Zona Franca, també a Barcelona.
4: D'aquí a 8 minuts seran 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
5: Sí.
4: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
8: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
10: l'Auditori.
9: I per anar de museu, concert i espectacle,
10: l'Auditori.
9: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Catalunya migdia.
12: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
13: Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
14: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto el foc.
13: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
12: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia.
1: No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Duchrow.
2: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
1: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
10: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
1: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
12: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
16: Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
17: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
15: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
18: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
15: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
12: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijóo li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijóo, cada sessió amb un to més dur, ha preguntat al president espanyol...
20: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
19: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà sí, però el 2027.
20: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
19: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma, creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el Papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijóo en tota la seva carrera.
22: Explica molt bé... Quan a tots vostès els importa Catalunya?
21: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego...
19: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
12: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
0: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da, es que no da. Yo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
12: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
3: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
4: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar. Tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
3: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
12: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
23: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
24: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
25: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
26: Examen que, per el que hem fet en el curs, doncs, ha sigut bastant assequible i doncs, temes bastant generals i fàcils.
23: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
12: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
27: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
12: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El Papa Lleó XIV acaba de sortir de la Basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el Papa mòbil, és un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el Papa es tancava a l'interior de la Basílica amb la congregació. El Papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
5: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora, aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
12: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat del papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredisses d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí, de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya Migdia.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
7: Candela Peña! Què passa?
28: Quina il·lusió. Ah, oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
12: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
29: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
30: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
29: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comédie Française.
12: Doncs això, la Comédie Française, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat. Insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
1: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
3: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
1: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
3: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleon. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Insitu Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
12: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
2: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
12: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
15: Ara ja tenim els ingredients de la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
10: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
12: Catalunya migdia. Amb uns minuts de retard, des d'ara i fins les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
12: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
16: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián, Ramon Salmurri.
17: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que, després de la reunió de la Junta Directiva, van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid pel futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu Atum del comunicat del Real Madrid: aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona? Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid, fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. El Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és en el Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
16: El Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
0: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant Josep Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara, el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial, les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda, aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se al Benfica. Un post a Instagram: ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
16: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
16: Tenim situada ja el lloc, tot
4: sí,
16: bé?
4: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
16: Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
4: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos. Com a mínim, així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo. I en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pujan ara. En el cas de Messi, Messi defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada l'assignatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món. Ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites. Amb ella ha guanyat una Eurocopa, però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial. El supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamine, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamine Yamal, Gilberto Mora i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
16: Doncs la Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa a l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit, a les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem, perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana, el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
6: Catalunya Migdia.
8: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
5: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
18: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
19: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
20: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
21: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
22: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
23: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
24: Ostres, Pedrín!
23: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi van a parar el teu avi.
24: Encara estic païnt. Ploraré molt.
22: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
16: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
27: Sí, però d'un a 0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a 2 partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple exemple, que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
1: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
27: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
16: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
27: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez. Respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
2: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
16: Ja sabeu, tots aquests partits als play-offs de l'ACB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
27: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació, per tant no ocuparia plaça, diguem-ne, entre comentes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve, doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustí Noval.
16: I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa de Vitovac.
3: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Havnar per defensar el títol, no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora, Elena Ruiz.
7: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
3: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques, que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora, doncs, que també atorga opcions al seu equip.
7: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional, i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
3: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, la 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
16: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
9: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
11: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
9: Bon, satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
16: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, Tot Costa, per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenim l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
13: Són les 3.
14: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest... que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
10: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredissa. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital completa tallat el trànsit. Només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
4: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3CAT Info.
12: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets. I alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, que no per resoldre els problemes concrets, i, per tant, les dues qüestions pensem que són fonamentals.
4: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
13: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
4: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
14: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
15: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
17: El Consell Rector, sí. Ningú.
15: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
17: Nosaltres, jo, pagès.
28: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
17: Sempre seria ell.
28: Ell a qui es refereix?
17: El gerent.
14: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
29: Catalunya migdia,
5: amb Òscar Fernández.
0: Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3. En tot cas, ho torno a dir, perquè és aquesta l'hora ara mateix. En directe des de Montserrat, davant de la Basílica. Però ens acompanyen des d'ara i fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
18: Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
0: Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
18: Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a de pas a la Sagrada Família, vinc a Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
19: Hola, molt bona tarda.
0: Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí.
19: No, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
0: Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
20: Molt bona tarda, Òscar.
0: Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
20: No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
0: Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí, a Montserrat, fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb papa mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb papa mòbil, donen aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
21: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?

0: i Joan Josep Omella, l'arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat. Els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge de com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa
1: precipitada.
0: Exacte. No?
1: Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fa estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una narració probablement molt més solemne amb el Papa Mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs fer tres quarts del mateix aquesta sortida.
0: I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
2: Digues. Disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
0: Sí, sí.
2: També perquè ningú s'espanti.
0: No.
2: És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I, per tant, el dinar és ràpid. I, normalment, quan dines allà, i entenc que ha anat així, després del dinar doncs, hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai de trobada amb la persona en qui has anat, o amb els monjos o el que sigui, i aquesta estona doncs, jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant. Però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
0: Sí, sí, sí. I ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement
2: factor,
0: de normalitat.
2: I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. Mm. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitjoreta a Sant Agustí, tampoc passaria res perquè la gent a hores d'ara, de les 3, ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.
0: Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
2: que siguéssim tota
0: normalitat. Sí, exacte. Que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informació, és que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres, i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme i mossèn Samuel, què us ha semblat les imatges que heu pogut veure tu, Jordi, en primera persona i aquí en directe, i la Carme i el mossèn Samuel en distància d'aquí de Montserrat?
2: Mira, una impressió que he anat traient aquests dies. Hi havia una cosa que es deia en el seu moment, i ara parlo de fa uns anys, però tornaré, Però es deia molt que el papa Joan Pau II se l'anava a veure, perquè era així més espectacular, Més espectacle, i en canvi a Benet XVI, que era un teòleg, doncs se l'anava a escoltar. Jo crec que aquí hi ha hagut una evolució, i així com podríem dir que amb el papa Francesc potser el que es feia és anar-lo a acompanyar, perquè era una persona d'aquelles que t'aniries a dinar o fer un cafè, perquè era algú amb qui t'hi senties bé. Jo crec que aquest viatge i el que està passant aquests dies, el que s'està fent amb el papalló és anar-lo a donar suport. I en un moment on tota la situació internacional és molt complicada, on l'Església en aquest àmbit està exercint un lideratge que no estan exercint altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa anem per bon camí, i per tant és bo doncs, que se senti recolzat.
0: Carme?
3: Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.

0: Ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. A mi la presó m'ha encantat, molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, Però ella estava allà absort, no? Pues,
1: bé, però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
2: No l'ha fet, no.
0: Lo del Covid...
1: No, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu i amb el Papa Lleó no va tindre.
0: És molt tímid, és molt reservat. O sigui,
1: no,
0: o sigui,
1: no és de tocar, no.
2: Una de les imatges segurament aquí ha estat, d'una banda, aquesta pregària del Papa, just davant, allò, cara a cara, davant per davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra, en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia, anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava doncs llegint la lletra de tot plegat.
1: Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
0: I un català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2, eh?
3: Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
0: La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Déu de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
2: Ara mateix passen uns segons d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat amb la tranquil·litat, diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica. Ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina, i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citlalín Ulloa, bona tarda.
4: Hola, què tal?
2: La Citlalín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet, per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què? 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
4: Sí, sí. Així és, sí.
2: Com has viscut la presència del Papa aquí a la muntanya de Montserrat?
4: Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home que és un pacificador, no? D'entrada i bueno, que contenta, no? També molt, molt contenta de veure tanta gent, no? Tanta gent jove, de totes les edats, no? Feliç, un ambient de molta alegria, de joia, sí.
2: La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en aquests actes del Papa aquí a Montserrat?
4: Bueno, en realitat, avui hem anat de Sant Pere de les Pueles i nosaltres juntes, avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim. No. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
2: Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al Papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
4: I tant, sí. Per mitjà del bisbe, Xavier, diguéssim... Sí, exacte. Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Mm-hmm. Sí, que tenim...
2: Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
4: Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per al poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No? Mm-hmm.
2: Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això, sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
4: Sí, no? que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada. No? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social. No? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè... fa falta, no? Fa falta que algú digui, bueno, necessitem això, no? I necessitem desarmar, que no hi hagi armes, no? En el món. De fet, nosaltres, la rajola que li vam regalar és aquesta frase, no? Per una pau desarmada i desarmante, no? Mm-hmm.
2: Doncs és la Citlalín Ulloa, és monja benedictina del monestir de Sant Benet, aquí a tocar, de la Basílica de Montserrat, i que han tingut aquesta possibilitat de fer-li entrega d'aquesta rajola. És una tradició en aquesta ordre, en aquest monestir, que feu rajoles d'aquestes, i per tant heu volgut fer-li aquesta al papa.
4: Sí, sí, fa 70 anys sí que es fan.
2: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà. Bona tarda.
4: Gràcies.
2: Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat, molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada. És a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
1: Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja... A veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després va la resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i amb una situació de pobresa molt bèstia, i en aquest context els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort. Alguns marxen, ell opta per quedar-se, i en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçava i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans. I, de fet, hi ha una fotografia del mateix Prebost, del Perú dels anys 90, recollint signatures, que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Clar, jo quan veus una mica el perfil de això estem parlant del Papa en aquell moment, potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència. Perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient, que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital, brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
0: Creu allò que diu. És, per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant, doncs, tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
3: Nosaltres tenim l'esperança de que, alçant la mirada, també escolti les que els sembla veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del Papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el Papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneint Catalunya per tota la gent que ha rebut... No, parlant dels immigrants, els ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona el que diu el dreure bàsic, no?, de la dignitat humana, jo crec que tot això s'ha de plasmar a la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona, tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores, penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen, per lo que sigui, també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
0: Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
3: I
0: sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
3: Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
1: Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema, sobretot, és que això ha de ser un procés.
3: Però és un procés ja de 21 segles,
1: cada vegada,
3: que no és curt,
1: És que ja anava a afegir. Un procés que costa, que va molt més lent del que tothom esperaria, però que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest Papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest Papa és de la CUP.
3: Vull dir
1: hi ha coses que no... No, clar, és que de vegades sembla aquí...
3: Que estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa. Però, que veiem canvis substancials, no.
1: No, però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic. És a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren? M'ho contestes tu, no?
3: A veure.
1: Les dones. Doncs ja
3: no
1: està.
3: Cal ni contestar-ho.
1: Llavors,
3: no?
1: ell li ha passat aquesta experiència.
3: Sí. Obvi,
1: i després, amb la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
2: És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas. No es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre. Però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
1: Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que és, dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el Papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere, i els canvis que hi pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt vent, molt pesat, molt feixuc, i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
3: Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Inugés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, el 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc a poc.
1: Però jo penso... Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, eh? Perquè
3: sí, sí,
1: aquí
3: sí,
1: hi ha coses que ens
3: semblen evidents.
1: Mundial.
3: Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé, quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia, i s'ha anul·lat completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Una mica trist.
2: De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo en l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
1: Jo és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo ni del que jo mateix he dit.
2: No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat. I, per tant, havia triat uns bisbes, diguem-ne, que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant, no? I d'aquí, segurament, neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
1: Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè amb bisbes no t'ho diria tant. I sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prebost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és, per dir-ho així, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prebost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt amb perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un conco i escolti, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica la festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
2: Perquè, a més, nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però, clar, això és mundial, i si tu tires molt la corda cap a una banda, hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
1: I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes, integristes de l'Església Catòlica Americana, que en algun moment es plantegin fer el salt, és una cosa que fa uns anys no se'n parlava. I ara no dic que hagi de passar, però les coses, quan es comencen a parlar, és que potser de vegades un dia passen. I amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa, que prové d'aquest país, doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi el mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
0: Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas, és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau, el pacificador, podria ser, no? Lleó 14, el pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
3: Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu, de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Uh-huh. Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat i a l'Església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? Uh-huh. És que, no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
1: Però és que no, no, estic, és que
3: no, no, no, no, a veure, és per posar-vos un exemple,
2: no? Sembla que estiguis en contra d'això, no?
1: No,
3: no, no, no, lo que estic dient és que és molt gros, és molt sí. gros, és molt gros, va, no?
1: Però
3: com
1: si
3: deia la Pepa algú, Torres l'altre dia, perdona un moment.
1: Però si tinguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també et diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
3: I tant, és que és el que compartim ara, no? El que deia la Pepa Torres l'altre dia és com de dir, el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir, és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple?
1: El que passa que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, tots, tots, aquella famosa frase del papa Francesc, que l'Església va dir en castellà, que amb l'Església acabemos todos, todos, todos,
3: però no
1: ella
3: todos.
1: Està posant més l'accent a l'Església, hem d'anar junts, junts, junts.
3: Junts. Junts.
1: Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que el vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havia gent... Allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en ambient, la gent olorem una mica de quin peu calcen en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. Uh-huh. També diré que cridaven més els d'un color determinat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent i amb el grup de, diguem, proper al personal que amb qui vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem enlloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això també és un paper que fa el papa en aquest sentit.
3: Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió, també s'ha d'estar, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important. Primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important. Però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, celebrant els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe bahai, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
2: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papamòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava també netejant els vidres que envolten a la...
1: Era dona.
2: Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar, era una dona de la neteja.
1: No, no
2: sí,
1: ens ho compliques més.
2: No, ja anava, estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres temes.
3: Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant l'altre,
2: no? Aquesta imatge ens l'hem estalviat, menys sí. Com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família. Jo crec que aquesta tarda podem assegurar que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge 2016, que també va ser molt, molt polèmica.
3: Esperem que no.
2: Insisteixo, des d'aquesta Basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
8: Pel picant?
7: Què havia de ser, si no?
8: Però què va ser?
7: Apendicitis. Operat d'urgència.
8: Ostres.
7: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
14: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
15: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
16: Ostres, Pedrín!
15: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí... I van a parar el teu alt.
16: Encara estic païnt. Ploraré molt.
14: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb la seva, amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada Família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó XIV molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
18: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
2: Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al SEM La Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del Bisbat de Sant Feliu. El Papa no ha amagat que ell, amb Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
0: En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I...
1: A més, és el teu bisbat.
0: Bueno, és el... Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
2: Sí, aprofundint en això, és a dir, els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu? Per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per Prevost tingui aquesta simbologia?
1: És que aquí hi ha dos factors. Més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a la Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país perquè només amb Itàlia hi amplia dos volums. Per tant, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat es troben amb una imatge de la Mare de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
3: Sí.
1: Perquè és la imatge que, diguem, a l'època barroca es va traslladar sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és un ambaixador del Brasil que li va regalar, crec que era el Pau VI, una imatge de la Mare de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
0: I la nostra no és negra, és morena.
1: Sí, però mira, però aquí també hi ha una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, però si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és a dir, que es podria plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la devolució ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
0: I la moreneta ja ha quedat per
3: sí,
0: sempre.
3: Sí, ja seria molt diferent.
0: I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
3: Una negra catalana.
2: Aquest viatge del Papa a l'Estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix Papa des del faristol, a més, al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per tant, un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques, potser, a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que no ha de sorprendre venint d'algú de l'Església, però sí que fes aquestes referències a l'eutanàsia i a l'avortament precisament en un Congrés dels Diputats en què s'han aprovat lleis a favor de totes dues coses, doncs, també va ser força significatiu. Aquí a Catalunya, en canvi, té un accent molt més social, menys polític, tot i que, evidentment, hi ha algun acte polític, però la presó, el convent de Sant Agustí, venir aquí fins a Montserrat, és potser més social, i després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
0: Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no?, aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
1: No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema a la cartera que es diu beatificació del venerable Antoni Gaudí. Home, en principi, això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el Papa ho ha vist en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés doncs, pugui tirar endavant finalment.
3: A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
0: I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió social tan forta, A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
1: Però ens falta Canàries,
0: Per això, això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort i s'ha negociat molt fort. I també diria que ahir a la Vetlla una dimensió social també forta. Els testimonis, aquesta reivindicació que va fer, va ser realment emocionant el tema de la salut mental, Perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, Gent plorant, a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat. I ell també d'aquí, doncs, la seva... jo crec que aquesta part és molt important, també, la salut mental, el tema de la violència de gènere, i després també va sortir aquell noi, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real. No és una avalanxa, però és real. La gent s'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, a la nostra existència, que no sigui només consum, i capitalisme. La Rosalia.
1: En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el Papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs el veiem més com un dogmatisme. Que ja venen els que del Papa, que ens ho heu imposat, tal i qual. Però estem en una paradoxa on, en el context actual, la veritat és un valor en alça, perquè ara, quan obrim el telèfon, ja no sabem què és veritat i què és mentida. I ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podria tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
3: Amb això va l'encíclica, no?
0: I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir també, ahir rebent el Papa, doncs aquest vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí,
3: Anem per aquí, perquè realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, Això és molt trist i molt lamentable.
2: Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem al Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del Papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
8: Què tal, Òscar? Bona tarda.
2: Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
8: És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha, perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat. Els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el Papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge, on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
2: Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del Papa, l'emoció anava creixent i llavors es anaven sentint aquests esclats de crits de visca el Papa o ja esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45. D'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, Albert?
8: No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs, en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, també hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
2: ràpid,
8: minuts.
2: Perquè els he vist sortir d'aquí de Montserrat.
8: Doncs Mònica Martínez Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs, comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
2: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papalló 14, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda, Òscar.
2: Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
17: Un entremig, eh? Ja. I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever. Són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta per... Volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... És un formiguer i contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
2: Sí, sí. Això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i, per exemple, ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i, per tant, el turista habitual de Montserrat no hi era, i, per tant, la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir, en la prèvia d'aquesta visita del Papa. Per tant, òbviament, aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí, amb el Papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
17: Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí, als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà des de Sant Agustí amb un cotxe negre tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Coros canviarà amb el Papa mòbil i farà un recorregut que serà realment no serà molt llarg, serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires. Unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí, bàsicament, el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que no ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per fer el seguiment del Papa. A Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf. Jo vinc d'allà i la veritat és que no han reeixit aquestes pantalles cap dels dies que hi han hagut aquí. Mira, et porto un testimoni. És una noia, la Maria, és colombiana i m'ha explicat això.
19: Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y pues nos encontramos con toda esta información.
2: Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
20: A tots vosaltres. Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui,
2: Bé, home, un cop a l'any...
20: Això és la quota anual.
2: Ah, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent, i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafaran el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les 2.
21: Catalunya migdia.
4: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
21: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
22: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
23: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà al llit.
24: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
23: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
25: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
26: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
27: Tota comunitat necessita un cor.
28: Un cor? Per què?
27: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
28: I reforçar la identitat?
27: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
28: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Catalunya migdia.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
33: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Una incidència a la xarxa d'aigües de Barcelona provoca aigua tèrbola en alguns punts de Castelldefels. Aigües de Barcelona està treballant per resoldre aquesta incidència a la xarxa que ha provocat que des d'ahir a la tarda l'aigua surti marronosa en algunes zones de la ciutat. Segons la companyia, l'aigua continua sent potable i la tèrbolesa es deu al moviment de sediments d'una canonada de gran capacitat. Els veïns i veïnes afectades poden comunicar-ho al telèfon 900 700 720. La normalitat es podria recuperar al llarg del migdia d'avui després dels treballs de purga de la xarxa. La ciutat reprèn les obres del nou skatepark aquest mateix mes de juny. L'Ajuntament adjudica els treballs a Volcano Skateparks després de la rescissió del contracte amb l'anterior empresa constructora, amb l'objectiu de donar continuïtat a una actuació molt demandada per les persones usuàries dels esports urbans. L'Ajuntament ha dut a terme a aquesta nova licitació amb procediment d'urgència. I la plaça de l'Església recuperava ahir la seva zona d'ombratge de cara a l'estiu. Aquest dimarts s'estaven instal·lant i ja han quedat instal·lades les lones que proporcionaran ombra a la ciutadania, després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. En un día nubladito con más frío que en días anteriores. Bueno, frío tampoco, no exageremos. Pero el ambiente un poco más templado, menos calor, en definitiva. Avui, com cada dimecres, en el nostre espai polític, Castelldefels Coffee, movem en com ho podem. Però abans sabrem els continguts de dos dels programes de la graella de Ràdio Castelldefels. Avui, Marea Pensionista i El Crit a la Terra. Coneixerem la història d'un boxejador que va aconseguir un gran títol, l'Israel Flores, a Las Vegas. S'està preparant per un altre combat important a Nova York i que va estar visquent a Castelldefels uns quants mesos. Recordarem, doncs, el programa de vacances, el programa per descobrir el Baix Llobregat. Hi ha molts indrets a la nostra comarca que no coneixem i que enceta per això viatjar en família al Consell Comarcal del Baix Llobregat. I també ens referirem a que es compleix el 50 aniversari de les Jornades de les Dones. Amb aquest motiu es fa una exposició itinerant que arribarà d'aquí uns mesos potser a Castelldefels per recordar el per què es van crear les Jornades de les Dones ara fa 50 anys. Doncs tot això més. Welcome, comencem.

0: que els Telefels així som.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya, mi frente.
4: Hola, Anna. Aquesta tarda, a partir de les 8, en el programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels, parlarem, entre altres coses, per una sanitat universal pública i de qualitat, i concretament parlarem de l'Hospital de Viladecans. Un hospital que recentment s'ha inaugurat, però encara no s'han acabat les obres per falta d'inversió. Demanem que no es privatitzin l'hospitalització domiciliària i que es retallin amb aquest gran hospital que tenim aquí, Viladecans, referència nostra, les llistes d'espera.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Doncs aquesta nit, aquest vespre, no us podeu perdre el crit a la terra perquè tenim ni més ni menys que el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que no és un senyor de 50, ni de 60, ni de 40, ni de 70. És el Jan Molero i Oliva, amb 19 anys. Déu-n'hi-do.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Aixís som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament renova les fonts de la Muntanyeta per millorar-ne l'estat i la conservació. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de manteniment a les fonts de la Muntanyeta, que inclouen una neteja a fons, tasques de pintura i diverses actuacions de posada a punt. Les millores responen a les peticions veïnals i tenen com a objectiu garantir una millor conservació d'aquest espai, que ben aviat tornarà a estar disponible en òptimes condicions. Un vehicle xoca contra un pal de llum a l'avinguda de la platja sense causar ferits. Un cotxe amb tres ocupants es va estavellar el vespre de dilluns contra un pal de llum i un fanal a l'avinguda de la platja, provocant diversos danys materials. La policia local es va desplaçar fins al lloc als llocs dels fets per assegurar la zona i va confirmar que no hi va haver cap persona ferida. El conductor va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. El Castelldefels Hockey Club es juga aquest dissabte a mantenir viu el somni de l'ascens. El primer equip masculí del Castelldefels Hockey Club afronta aquest dissabte 13 de juny a la 1 del migdia un partit decisiu en la fase d'ascens a la màxima categoria estatal. Els castelldefelens necessiten la victòria per forçar un tercer i definitiu enfrontament que també es disputaria a casa. El club ha fet una crida a l'afició perquè ompli les grades i doni suport a l'equip en una cita que pot ser històrica. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: El CAP Can Bou, el CASAP, figura entre els centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya. El centre ha assolit la 7a posició en els Premis Nacionals de Reputació Infermeria 2025, situant-se entre els 15 equips d'atenció primària més ben valorats de l'Estat. El CAP Can Bou, gestionat, recordem, pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, ha estat reconegut com un dels centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya en el marc dels Premis Nacionals de Reputació Infermera 2025. Aquests premis són impulsats pel Consejo General d'Enfermeria i el Monitor de Reputació Infermera. El guardó va ser recollit per Marisa Martí, adjunta, direcció i gerència de CASAP, i Alba Brugués, especialista en infermeria familiar i comunitària, exadjunta, direcció i gerència del CASAP i actual gerent de la Regió Sanitària Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la regió. Doncs parlem amb Marisa Martí. Què tal? Molt bon dia, Marisa.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què suposa aquest reconeixement pel CASAP Can Bou?
1: Bueno, aquest reconeixement suposa, en primer lloc, un superorgull, no? Rebre el mail quan ens notificaven que havíem quedat en quinzena, bueno, entre els top 15 de tota Espanya, no? I per nosaltres, doncs, és això, estem superorgullosos.
0: És un premi que atorga un col·lectiu, al qual pertens tu també, de reputació infermera. Quins són els criteris? Com es valoren aquests premis?
1: Sí, mira, aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios, com bé has explicat, i és a través d'aquesta societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu, i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis, posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat, ens van notificar que estàvem entre els 15 primers, i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en 7a posició. O sigui que molt, molt bé.
0: És a dir, que aquests primers reconeixen anualment l'excel·lència dels equips infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari, és a dir, posar la persona i la seva família al centre de les cures.
1: Exacte. De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més, com a infermeres, acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primària, no? Llavors, reconèixer la primària és sempre, doncs, reconèixer, no, l'essència d'una societat.
0: La tasca de les infermeres, com deies, i dels infermers, tan importants a l'acompanyament, amb aquell nivell de compromís, no només professional, sinó també una cosa, doncs, que jo crec que és molt important destacar, la humanitat, estar molt a prop de les persones.
1: Totalment d'acord. Jo penso, bueno, la infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant en aquest créixer en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica, i sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? La proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: Aquest premi suposa un estímul per a vosaltres, per a tot el col·lectiu.

0: d'infermeres i d'infermers?
1: Totalment d'acord. Jo crec que no és un reconeixement només per les infermeres de Can Bou, sinó per totes les infermeres de l'atenció primària, perquè treballem de veritat de valent, no? I sovint són dedicacions certament invisibles, no? Per nosaltres és un estímul i sobretot esdevé una gran responsabilitat, perquè és això, la reputació no es construeix en un dia, no? Sinó que és tota una trajectòria. I llavors requereix doncs, que puguem mantenir-la, no? I sobretot posar el focus en allò que potser abans no hem fet de manera excel·lent.
0: Doncs enhorabona per aquest premi. Recordem el que sap Can Bou entre els centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya, entre els 15 equips d'atenció primària més ben valorats de tot l'Estat. Moltíssimes gràcies, Marisa Martí, Junta de Direcció i Gerència del que sap. I enhorabona de nou per aquest guardó.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Anna, per donar visibilitat.
0: Gràcies, Marisa, bon dia.
1: Que tingueu bon dia. Adéu.
0: Adéu.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties. I junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som!

0: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
1: Molt bon dia.
0: En què consisteixen aquests premis?
1: Pregunta premis, difícil.
0: Sí. No.
1: Comencem no, però, clar, amb una pregunta difícil.
0: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
1: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Mm-hmm. A ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, mm-hmm. com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és la que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, en pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: Uf, ni més ni menys, no?
1: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. O sigui, l'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
0: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
1: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques a nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir. No? Això si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre. No? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. Eh? Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. Per tant, ho diagnosi no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
1: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, és a dir, abans que allò sigui un problema, potser ho pots evitar. No? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordoran, que viu a Castelldefels.
0: Ahà, però se'l convidem un dia.
1: Sí, sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
0: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
1: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. No? És a dir, els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució a base de milions d'anys ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor els humans és el color verd. En veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell, sí. Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
0: En quins altres camps o àmbits investiga a l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
1: Bastants àmbits. Potser ara un que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes, en fi, per dir-ne una, que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunari, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
0: Ho passarem a l'agenda.
1: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet, perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, o 60, o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. No? O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és, diguem, és veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
0: Bueno, Lomas.
1: Lomas. Aquell era Lomas que podia fer la NASA i tal. Pues aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells,
0: sí,
1: aquells raspalls que són
0: electrònics?
1: Aquell xip és més poderós que el que portava l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal. Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses pels quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i, per tant, es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics. No? És a dir, xips que funcionen no amb electrònica, sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu, d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa és el que el lidera el doctor Valerio Prunari, i que hauríeu de convidar perquè crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur, em sembla que a Castelldefels.
0: Jo investigarem.
1: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que ho vol fer servir, i si no és el cas, crear una empresa. No? Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO n'ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes, ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
0: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després, sí, al cap i a la fi.
1: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no, en fi, no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers, enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO a la societat.
0: Es pot dir com a física, que és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què treballa la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
1: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Dius, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent, no? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I, per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí, és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata. Per tant, no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant, permet fer aquestes coses. Amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites, I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura. No? Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià, no? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que no gent normal i corrent, diguem.
0: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer evidentment que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir l'any passat, no?
1: Sí.
0: Clar, també d'alguna forma estem subjectes a aquestes limitacions.
1: Sí, allò va ser una lliçó molt important, molt, molt important, jo crec, per molta gent, Jo recordo que em va impactar molt, Perquè, clar, o sigui, allò és que de cop el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot, tot, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, però que està bé que et recordi, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxa el corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres.
0: Som molt dependents, en realitat.
1: Sí, molt, molt, crec que molt. Amb moltes coses, això que dius. És molt bona aquesta. Aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. Però el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No podies trucar, no hi havia llum a casa. No? En fi, va ser... I això passa amb tot, de fet, Però crec que és el signe dels temps i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres i si hi ha un cataclisme a l'estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències. Diguem, Això passa, sí.
0: Just per acabar, quines són els projectes en els que està ara l'ICFO i els projectes de futur immediat?
1: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que estic allà fins a l'any 24. En fi, jo crec que al món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, de fet, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix molta activitat de col·laboració amb hospitals de proporcionals i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Era que dèiem pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona, funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar la en un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics, no? En un lloc com aquí, com el nostra ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar, diguem, eh? Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sí. sobre el cotxe, diguem, eh? Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torné. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? Amb la sí. cerimònia de la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torné, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Castel de

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. En marxa les obres de reurbanització del carrer Barcelona entre la C32 i el Passeig del Pitort. El carrer comptarà amb noves voreres amb arbrat, soterrament de línies elèctriques, nou asfaltat, il·luminació LED i una nova bomba per evitar les inundacions a la zona, entre altres actuacions. Fem esport als barris estrena nova oferta adreçada a la joventut. Del 29 de juny i fins al 31 de juliol arriba activitat funcional amb circuits funcionals, kettlebells i exercicis de cardio. Adreçades a un públic jove entre 16 a 25 anys, les activitats es fan els dimecres i divendres en horari de tarda, a un quart de 8 del vespre fins a un quart de 9 a la platja. Són gratuïtes amb reserva prèvia. I la ciutadania aporta idees en el procés participatiu sobre el futur de Vistalegre i Can Vinader. Recordem que l'Ajuntament havia iniciat la setmana passada un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre amb molta participació de la ciutadania. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. Tornarem d'aquí una hora, però ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir en família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16, on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels, doncs, tenim la... el Canal Olímpic, o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
0: Aquest programa, com explicaves, que compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
1: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3

0: És que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, res, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
1: Hi ha una data límit per inscriure's?
0: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que en febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? I que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui, aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també, dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
1: Ah, perquè clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte de la comarca
0: I tant, aquest
1: destacada,
0: any
1: la Carme Güell.
0: Gaudí, sí, de fet el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és podríem dir, el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs, ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor, doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir, doncs, la cripta Gaudí, la colònia Güell, el Can Negre de Sant Joan Despí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'obra de Gaudí, no? Sinó també la dels seus deixebles, no? Que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure, doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anar-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
1: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirate, aquí el castell de Castelldefels,
0: Sí,
1: està inclosa dins de
0: sí.
1: les propostes.
0: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirate, no?, que relata una mica el passat de lo que representava navegar al costat de Castelldefels i el risc que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 € de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant, perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta. Vull dir que què més podem demanar, no? Que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen, no?
1: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix,
0: I
1: eh?
0: tant, i tant. No fa falta gaire, anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt. I jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat, Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies.

0: Gràcies, Javier, que vagi molt bé.
1: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Radio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: walking.
1: Castelldefels, així som.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bomesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bomesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt, molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona durant, bueno, fins al 2016 van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte, vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, bueno, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bomesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bomesson, amb un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona, tot el mes estarà allà a l'entitat. I així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre. I bueno, anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut volgués alguna exposició, s'hauria de posar en contacte amb el departament o la regidoria de la dona del municipi al que pertanyi. Nosaltres tenim tota la informació a la web de l'Espai Francesca Bomesson de la Diputació de Barcelona. Allà hi ha un apartat que és exposicions itinerants, que com et dic, al final d'aquest any ja tindrem 4 i es poden demanar via formulari i va per ordre d'entrada de la demanda.
0: Quin és el contingut de l'exposició? Què podem veure ahí?
1: En el cas de les jornades o les altres 4 que farem?
0: En el cas de les jornades.
1: O sigui, en el cas de les jornades, doncs, tenim tot el que seria el context de l'inici, no? És un context molt, molt important perquè, com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però bueno, el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren doncs, des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, dona i espòs, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. Aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
0: I, Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant, també?
1: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar el novembre del 2025, que es diu Habitar el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica, que, com sabeu, afecten també els homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat fet amb un artista que és Yolanda Domínguez, un artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu. Uh-huh.
0: Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
1: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habitar el meu cos estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos i totes les pors, totes la problemàtica, no?, que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat. Són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. Amb l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
0: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonbesson podem trobar tota la informació al respecte, oi?
1: Exactament, i tant.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de les Jornades Catalana de la Dona. Moltes gràcies, Núria Messon, directora de l'Espai Francesca Bonbesson.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès. Merci.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Pues nos vamos, saludos de Gerard Carreras y Ana López. Las noticias de la jornada, la actualidad de Castelldefels, te la explica de aquí a segundos Estefanía González. Gracias por seguirnos, hasta mañana.
1: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 10 de juny. Fem primer un repàs als principals fets informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinades al lleure i la convivència ciutadana. Les intervencions són al barri del Poal, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur dels dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. I l'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments amb Bizum, targeta bancària o transferència, segons la quantitat econòmica. Comencem l'informatiu. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. Aquestes intervencions són al barri del Poal, per una banda, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i per altra, també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. Els treballs al Poal corresponen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica quins criteris han motivat aquesta actuació.
1: Lo que se hacen en el Poal es dos espacios que teníamos, por decirlo así, con un uso menor de instalación y de juegos. Estaban los dos muy mermados porque tenían poquito. Lo hemos querido es unificarlo en uno. La distancia entre un parque y otro es muy poca, por lo tanto no afecta al barrio y también hemos de decir que esto es una acción que está consensuada con la Asociación de Vecinos, en la cual hablamos con ellos para comentarles si le veían la idea, les agradaba. Y todo llevó por uno de los parques para perros que tenemos allí, que es en el de calle Joan Maragall, que una de las problemáticas que teníamos era que el parque para las mascotas estaba en la parte trasera del espacio del parque infantil. Por lo tanto, estaba obligado a la gente a ir a ese espacio a cruzar por el parque infantil, cosa que por normativa está prohibido. Por lo tanto, era un poco sin sentido hacer a la gente ir allí y cumplir una normativa.
0: Una de les prioritats del projecte era resoldre algunes dificultats de funcionament detectades en aquests espais i aprofitar la intervenció per replantejar-ne l'organització. Paredes detalla les solucions adoptades i les millores incorporades.
1: Entonces, lo que quisimos hacer es cómo buscamos diferentes opciones de cómo solucionar aquel tema, y lo que vimos más viable era ampliar aquel espacio que había quedado bastante pequeño porque, y además no tenía todas las necesidades que ahora necesita un parque para perros, como es, por ejemplo, una doble puerta, dos espacios, uno para los perros grandes y otro para los perros pequeños. Pues ese espacio no lo tenía. Entonces, hemos creído que todo ese espacio que estaba antes mitad parque infantil, mitad parque para mascotas, será todo para las mascotas, y el de calle Becker, que está dos calles más abajo, que es un parque muchísimo más grande que el de Joan Maragall, un espacio muchísimo más grande, pues llevaremos todos los elementos de juegos infantiles a ese parque y lo dotaremos de muchos más juegos y la gente habrá podido ver, los que son del barrio, la gente que pueda ir por allí, verán que ya se ha colocado la valla perimetral que no tenía, por lo tanto también protegemos a que a los niños pues no tengan peligro a salir a la carretera. Entonces estamos dotándolos de muchos más juegos, trayéndolos de Joan Maragall y creando un espacio mucho más cómodo y mucho más útil para todos los niños.
0: Més enllà del Poal, les actuacions també han arribat a la plaça del Bosc. En aquest cas, l'objectiu és renovar i modernitzar la zona de jocs infantils per oferir un espai més atractiu funcional per a les famílies.
1: Es una petición que teníamos de la Asociación de Vecinos y de Vecinos de la Ciudad, del barrio, y es una pequeña, Es una plaza, es como una rotonda, sí. Hace función de rotonda y dentro hay un parque infantil. Entonces, es muy pequeñito y también teníamos problemas allí de accesibilidad porque justamente pegado a ese parque teníamos unos contenedores de basura, pero tenía muy mala accesibilidad. Entonces, hemos querido mejorar el parque y a la vez ya hacíamos la intervención para que la accesibilidad a los contenedores sea mucho más fácil con paso de peatones, protegidos de la circulación, y entonces mejoramos el parque en sí y también la accesibilidad para el tema de contenedores de basura y todos los vecinos que vayan a tirar la basura.
0: Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i actualització que l'Ajuntament du a terme periòdicament a diferents espais públics de la ciutat. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La iniciativa va permetre recollir les primeres impressions, necessitats i idees del veïnat. Sara Segarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, fa una valoració positiva d'aquesta primera presa de contacte.
2: Aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del Pla de Barris.
0: Entre les aportacions recollides destaquen diverses propostes relacionades amb la transformació física dels barris i la sostenibilitat.
2: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla, llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó o per l'altre i creuar-lo amb autobús. Llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
2: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre, si

0: el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
1: Totes aquestes aportacions serviran per ajudar a definir la candidatura que Castelldefels presentarà a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia d'aquests barris de Vistalegre i Can Vinade.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials, i per tant està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament, i per tant és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
1: La candidatura d'enguany presenta diferències respecte a l'anterior convocatòria. L'any 2025, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir el finançament. Ara l'Ajuntament aposta per una proposta conjunta amb Can Vinader i una visió més integral de les necessitats dels dos barris.
2: Ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera i, per tant, creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem, tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral. No? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta de referència educativa i comunitària, no? I per tant no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no?, té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites, perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
1: Des del consistori es remarca que la participació ciutadana serà determinant per configurar el projecte final i definir les actuacions que es presentaran a la Generalitat. Escoltem ara a la tècnica Sara Sagarra.
0: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem. No? A problemes complexos necessitem respostes més complexes, i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i, per tant, a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania. No? És un dels tres eixos, i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també una intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
1: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb noves oportunitats perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees, com dues sessions obertes al Centre Cívic Vistalegre.
0: Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per diferents, per totes

0: les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, es pot, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
1: I també es poden fer arribar les propostes de forma telemàtica a través de la plataforma Participar 311.
0: Es pot participar digitalment també a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google Plataforma 311 Castelldefels o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, Serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servir, si no, el creen. I allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió. Poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto. Poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
1: Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris es poden presentar fins al 17 de juliol. En cas que la proposta de Castelldefels sigui seleccionada, el finançament de les actuacions es repartirà el 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament o a una entitat bancària. Els imports de fins a 10.000 euros es poden abonar amb Bizum o targeta bancària, mentre que les quantitats superiors s'han de pagar mitjançant transferència. Fins ara, aquests tràmits requerien obtenir una carta de pagament i gestionar l'abonament presencialment o a través dels canals bancaris habituals. La regidora d'Hisenda, Cristina Corona, destaca que aquesta mesura facilita la relació de la ciutadania amb l'administració i fa els tràmits més àgils i accessibles.
2: Fruto de la modernización del sistema de sede electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels, ya podemos pagar las tasas mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria o incluso por Bizum. Fins ara no podíem pagar des de casa aquest tipus de taxes, per exemple, quan demanàvem una llicència d'obres. Ara això ja ho podrem fer des de la comoditat de la nostra llar. En estos primeros días, desde la UAC, seguirán atendiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que acudan y especialmente a todos los que les surjan dudas en la aplicación de este nuevo sistema que, sin duda, va a repercutir en la comodidad de todos.
1: L'Ajuntament assenyala que l'objectiu és que progressivament totes les taxes municipals es puguin pagar de forma telemàtica, facilitant així la gestió administrativa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Parlem ara d'obres. Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre l'autopista C32 i el passeig del Pitort. Es tracta d'una actuació que permetrà modernitzar completament aquesta via i solucionar els problemes d'inundacions que pateix la zona en episodis de pluja intensa. Segons explicacions per part del govern municipal, l'actuació respon a una necessitat històrica del barri, ja que es tracta d'un dels punts més baixos de Castelldefels pel que fa al drenatge de l'aigua. Escoltem ara el regidor Pedro Paredes en declaracions ahir a Ràdio Castelldefels.
3: una gran obra muy demandada, muy necesaria, en general, ya no solo para la gente del barrio, sino también para todo el municipio, porque cuando se inundaba teníamos una calle de salida, al tener Pineda de una sola dirección, dirección ciudad, la calle natural para salir era calle Barcelona o en su detrimento Avenida Málaga, y si no teníamos calle Barcelona porque cuando llovía se inundaba y quedaba colapsada, pues nos creaba un problema de movilidad. Entonces, con esta actuación mejoramos el tema movilidad y también mejoramos una calle que necesitaba actuación para evitar las inundaciones, pero también para darle pues una forma y una calle que no estaba urbanizada. Recordemos que calle Barcelona y calle Pitort, ambas calles debió estar urbanizada por parte de la universidad cuando en su momento se les dotó de ese espacio para poder hacerlo. Pues la condición, como todo el mundo cuando hace una obra, primero es urbanizar y luego crear su vivienda, ¿no? Pues en este caso, en su momento, pues no se exigió que primero se hiciera la urbanización. Entiendo que prometieron que lo harían y 30 años después sigue sin estar urbanizada.
1: Els treballs inclouen la construcció d'una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials, una estació de bombeig per millorar la resposta davant les inundacions, la renovació de l'enllumenat amb tecnologia LED i la millora de les voreres i de la calçada. El regidor detalla les principals actuacions previstes en aquest projecte de reurbanització.
3: Replicar lo que ya tenemos, doble calle, doble sentido de circulación, una fila de aparcamientos. La acera actual, digamos, lado Sitges, se amplía de lo que tenemos ahora, llega a 3 metros, es decir, se dobla prácticamente casi un poquito más del doble de la acera actual. Todos los postes y todo el cableado es soterrado. Sí que tendremos los postes de farolas, eso es inevitable para la seguridad, pero mejoraremos, tendremos una gran avenida. Se plantarán árboles en el lugares que corresponda y tendremos este espacio. Y en el otro lado, en el lado Gabá, por decirlo así, tendremos como actualmente aparca la gente, pero lo tendremos bien ordenado y tendremos una pequeña acera lado Gabá para que la gente pueda descochar y pueda tener un tramo transitable.
1: Les obres tenen una durada prevista de 7 mesos. Durant aquest període, el carrer Barcelona es mantindrà obert al trànsit únicament en sentit platja. Paral·lelament, l'Ajuntament també impulsarà l'ampliació de l'aparcament públic provisional situat al mateix carrer Barcelona, una actuació que permetrà crear un centenar de noves places d'estacionament. L'Ajuntament continua avançant en el projecte de trasllat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a unes noves dependències municipals situades entre els carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. La Junta de Govern Local aprovava el passat divendres un tràmit relacionat amb les obres d'adequació dels locals que acolliran aquest servei municipal, un espai que substituirà les actuals dependències de l'edifici de la República. La regidora d'Interior, Cristina Corona, explica les característiques d'aquest trasllat i la voluntat d'aprofitar uns locals municipals que fins ara estaven sense ús.
4: El ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gent gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
1: Les noves instal·lacions permetran ampliar l'espai destinat a l'atenció ciutadana i també incorporar nous usos municipals, donant resposta a altres necessitats d'altres serveis.
4: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC y también ganaremos espacio tanto para la gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay. que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no da
5: lista de espera,
4: ¿no? No da espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida, y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí, con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también, y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
1: Des del consistori consideren que aquesta actuació ha de contribuir a modernitzar l'atenció a la ciutadania i a millorar les condicions de treball dels serveis municipals que actualment ocupen l'edifici de la República. La regidora d'Interior resumeix els principals objectius d'aquesta reorganització d'espais municipals.
4: És un poc reorganitzar y darle mayor sentido a todos los espacios municipales. Nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene muchos espacios municipales, pero muchos locales repartidos, hay áreas que están divididas. Al final, claro, las cosas van creciendo y se van un poco parcheando como se puede, y llega el momento que tienes que decidir, oye, vamos a organizar esto bien, que lo que es atención al ciudadano tiene que estar junto, tiene que ser fácil. Si tú vas a la UAC y te dicen tienes que ir a la ORGT a pagar tal cosa, que sea cambiar de sala, no cambiar de calle. Si tú solicitas un servicio de igualdad, que te digan, pues mire, es que es la puerta de al lado. Hacerlo todo mucho más cómodo y racionalizar los servicios, sobre todo lo que es de cara a la ciudadanía.
1: Les noves dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'estan habilitant en uns locals municipals situats als carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. Un cop finalitzades les obres, es farà efectiu el trasllat de l'OAC a aquest espai específicament adaptat per a l'atenció al públic amb més superfície i nous serveis per a la ciutadania. Hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinades al lleure i la convivència ciutadana. Les intervencions són al barri del Poal, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre i fomentant la participació. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments amb Bizum, targeta bancària o transferència segons la quantitat econòmica. I amb aquest darrer recordatori dels temes destacats d'aquesta jornada d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tota l'actualitat informativa. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
7: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
8: El 98.0 de la freqüència modulada.
7: Ràdio Castelldefels.

0: Bona tarda i benvinguts a un nou programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels, aquí a les ones de Ràdio Castelldefels i en directe com cada dimecres a les 8 del vespre. Avui ens acompanyen el Augusto. Bones tardes.
1: Hola, bona tarda.
0: Paco, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I Paco Molero, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Amics, farem el programa d'avui i, com sempre, començarem amb la tertúlia i la segona part tindrem i parlarem sobre l'Hospital de Viladecans. Aquest dematí una concentració de totes les marees del Baix Llobregat i d'Hospitalet davant de l'Hospital de Viladecans, aquest hospital referent nostre de la nostra ciutat de Castelldefels. Hem estat reivindicant aquests temes de fa dos anys ja de la seva inauguració, un gran equipament, però encara falten obres per acabar, manca d'inversió. Les llistes d'espera no es redueixen i el personal manca també amb aquest equipament. De tot això en parlarem a la segona part amb un membre de la plataforma de l'Hospital de Viladecans, Josep Sales. Però la primera part volem parlar d'aquesta petita tertúlia que fem entre nosaltres i avui, com ja us imaginareu de quin tema i de quins titulars dels diaris parlarem, pues, aquests quatre últims dies, no? La visita del Papa, sí, la visita del Papa a Madrid, aquests dos dies que ha estat aquí a Catalunya i en concret a Barcelona, a Montserrat i altres indrets, i després se'n va cap a Canàries. Una visita que diuen si ha sigut una visita pastoral, però que ha estat rebut com un cap d'estat. Ell és el cap d'estat del Vaticà, però oficialment aquesta era una visita pastoral. Però amb la història de la democràcia espanyola, el primer papa que parla en el Congrés dels Diputats ha sigut abans d'ahir a Madrid. El papa León XIV va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, que per cert va ser l'aplaudiment més llarg que ha tingut una personalitat en aquest Congrés dels Diputats. Més de 7 minuts els diputats de peu parlant. Qui trenca el gel? Què us mereix aquesta visita, pastoral o política?
1: Bueno, ha sido los dos. Des de luego es una visita pastoral, però què significa una visita pastoral? Es una visita para evangelizar y reforzar la fe a el reino de la Iglesia Católica. Esto se define como una visita pastoral. Hace falta que venga a evangelizar y que convierta el estrado, que convierta pues el Parlamento en su púlpito. Esto es lógico en un Estado aconfesional, en un Estado democrático. Yo creo que no. O sea, esto no es lógico que cedan el Parlamento como púlpito al jefe de una secta religiosa. A fin de cuentas, es esto, es una secta religiosa. Desde luego con 1.000 millones de seguidores en todo el mundo, y aquí en España, pues no sé, quizás podría tener 15 o 20 millones, no sé exactamente los que le siguen, pero no todos los españoles.
0: Augusto, hoy salía una noticia que tan solo el 14% son creyentes activos de la Iglesia
1: Católicos
0: Católica.
1: Activos.
0: Un 14%.
1: Pues fíjate, o sea, esto es... A ver, según hay un tema interesante, porque parece ser que esto ha sido un viaje que está, digamos, ha sido propuesto por los cristianos socialistas. Hay una parte, una sección cristianos socialistas, en la que está Bolaños, el ministro Bolaños, y está también, pues, bueno, otros políticos como Rosa Aguilar, por ejemplo. Está dentro de este grupo de políticos que han organizado este viaje pues como un tema de marketing político, o sea, para reforzar el gobierno. Entonces, Bien, yo creo que precisamente que haya ido al Parlamento...

0: I ho comentàvem al principi d'aquest programa. La segona part volem tractar avui d'aquesta concentració que hi ha hagut a les 10 del matí davant de l'Hospital de Viladecans. Les marees pensionistes del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, Castelldefels, Cornellà, el Prat, Gangavà, l'Hospitalet, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans han estat provocant una concentració de més de 350 persones per reivindicar el nou hospital de Viladecans, que fa 2 anys que ja es va obrir, que la majoria de nosaltres estem contents amb aquest gran equipament que s'ha construït, però, com sempre, ens deixen a mitges. Unes obres que no s'acaben per falta d'inversió, la privatització de l'hospitalització domiciliària i les llistes d'espera no s'han solucionat. S'ha passat de l'Hospital Vell de Viladecans en aquest gran equipament de l'Hospital Nou de Viladecans, però els serveis continuen sent deficitaris. I no per culpa del personal que hi ha en aquest equipament, sinó per culpa de la manca d'inversions en sanitat pública. I dues intervencions hem tingut aquest dematí davant d'aquestes concentracions. Una de la treballadora sanitària del propi hospital. Escolteu-la.
1: No hace mucho tiempo que se inauguró este edificio, pero es un edificio que ha sido hecho con muchísimos defectos, con muchísimos. Se ve que intentaron hacer un presupuesto, hacerlo con un presupuesto seguramente muy, muy escaso, y ahora mismo los trabajadores estamos sufriendo muchos efectos negativos de la mala construcción del edificio. Las listas de espera son altas, son bastante altas, tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas complementarias, como en primeras visitas para los especialistas. Son listas de espera muy altas. No creo que ese sea un problema específico del Hospital de Viladecans. Creo que eso está pasando en toda la sanidad pública, ya que todos sabemos que se desvía muchísimo dinero público a la sanidad privada. Ahora mismo nuestros grandes problemas tienen mucho que ver con la estructura del hospital. Poco a poco se van corrigiendo cosas, pero hay cosas que son incorregibles y perjudican mucho, mucho el trabajo de la poca gente que somos trabajando ahí. Y hay una dificultad enorme para conseguir más puestos de trabajo para hacer frente al aumento de actividad que se nos pide. No creo que pueda deciros más. O sea, es evidente que lo que se intenta es que todo vaya mal en la sanidad pública.
0: Aquesta era la intervenció d'aquest dematí d'una professional metgessa de l'Hospital de Viladecans. També hem tingut la intervenció del portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya, en Ramon Franquesa.
2: Porque cosas que podrían curarse fácilmente y a muy bajo precio se convierten en enfermedades fatales y se convierten en enfermedades que agravan nuestras condiciones de vida. No nos permiten caminar, nos hacen perder capacidades, perdemos fuerza de manera innecesaria cuando hay medicinas y recursos para que eso cambiara. Pretenden también que a medida que la gente se jubila en la sanidad, solo tenéis que ver la media de los trabajadores de este centro, la media de edad, no contratar gente joven, o en todo caso contratarlos en precario, en malas condiciones, cambiándolos cada 3x4 de hospital, cambiándoles los turnos, agotándose. La gente trabajadora de la sanidad no son máquinas, son personas que necesitan buenas condiciones de trabajo para poder atender bien a la gente. Pero ellos lo que quieren es que los pacientes se peleen con los trabajadores de la sanidad, que están agotados, y que ellos se queden tranquilos, porque la señora Paré, igual que el anterior conseller Boy, cuando acaben de ser consellers, acabarán en la empresa privada, en los consejos de administración.
3: Puerta giratoria.
2: ¡Lucrándose con las puertas giratorias! Y claro, a ellos esto no les preocupa. De hecho, mejor. Si nos morimos antes, menos pensiones que van a pagar. Si no nos hacemos oír, si no nos organizamos, esos sinvergüenzas simplemente nos van a quitar años de vida que podríamos tener en dignidad con los nuestros.
3: Y calidad.
2: Y ahora tenemos un último problema. Y es que no les basta con robar dinero de lo público y llevarlo a lo privado, sino que ahora empiezan a plantear que hay que aumentar el gasto militar, que para que estemos seguros hay que aumentar el gasto militar hasta el 4, hasta el 5% del PIB. Y claro, a costa de recortar pensiones, residencias, sanidad. ¿Y para qué van a servir esas armas que van a comprar a esa industria militar? Para matar gente, no para que nadie viva mejor. Y para matar gente en países de los cuales ni hemos ni tan siquiera oído hablar. Pero también, si esto sigue escalando, para que los jóvenes, nuestros jóvenes, tengan que volver a ir a los frentes, tengan que volver a hacer la mili, tengan que volver a jugarse la vida por el dinero de otros. No podemos permitir que ni un euro de nuestros impuestos vaya a aumentar el gasto militar y vaya a aumentar la violencia en este mundo. Nuestro dinero para la paz, para los servicios, para nuestra gente, que para eso los hemos pagado. Y por tanto necesitamos movilizarnos para sobrevivir y sobrevivir con dignidad. Es por esto que Marea Pensionista, Marea Blanca, en el Baix Llobregat, en el Vallès Oriental, en el Vallès Occidental, en el Barcelonés, estamos saliendo a la calle, frente a los hospitales, frente a las residencias, para exigir servicios sociales dignos y pedir cuentas a los que cogen nuestro dinero para otros fines que no son el bienestar de la gente. Ahí nos van a tener, habrá que hacer como hicieron nuestros abuelos en las asociaciones de vecinos, pidiendo que se abrieran hospitales en los pueblos que no tenían asistencia médica, pidiendo que se abrieran escuelas, pidiendo que tuviéramos condiciones dignas de vida. Tendremos que hacer lo mismo, organizarnos y exigir derechos para todos y condiciones de vida dignas, en paz y con calidad de vida para todos. Gobierne quien gobierne, los derechos sociales se defienden.
0: Aquesta ha sigut la intervenció del portaveu de Marea Pensionista de Catalunya, en Ramon Franquesa. A l'altre costat del fil telefònic tenim en Josep Sales. Ell és de la plataforma de l'Hospital de Viladecans, membre de la Marea Pensionista de Viladecans i també de la Marea Pensionista de Catalunya. Bona tarda, Josep.
4: Bona tarda.
0: Aquest dematí més de 350 persones hem estat allà davant de l'Hospital de Viladecans reivindicant que s'acabin les obres d'aquest hospital, que la privatització de l'hospitalització domiciliària no sigui una realitat com està sent fins ara i que s'acabin amb aquestes llistes d'espera. Una bona concentració i una bona resposta per part dels membres de la Marea del Baix Llobregat i l'Hospitalet.
4: Pues sí, en principi tot el que sigui mobilització, sortir, crear un clima de conjunt de treball en defensa de tot el que són serveis públics, i en aquest cas en concret el tema de la sanitat pública i de l'atenció primària, és el més bo que podem fer perquè això ens afecta a tots, des del que és el naixement d'una criatura fins que estem arribant ja en situacions ja de dependència. que aquesta és una altra. També tenim una reforma, que estem lluitant per la reforma de la llei d'autonomia i de la dependència, i en aquest cas també tenim mobilitzacions al conjunt de l'Estat sobre la llei de dependència, que el proper dia 17 també, a la plaça Sant Jaume, el dimecres, proper dia 17, doncs tenim una concentració del conjunt de les marees, marees blanques, marees pensionistes i entitats vacinals i sindicals.
0: Josep,
4: a la tarda a la plaça Sant Jaume.
0: Sales, què us diuen els gestors de l'Hospital de Viladecans davant d'aquestes reivindicacions?
4: Això és un tema que va de goteig. Diguéssim, les obres s'estan retornant a fer, perquè, esclar, es farà pensar que aquí s'havien fet molta obra, però no estava ben feta. L'obra nova, n'hi ha moltes mancances, coses que no estaven ben organitzades, i tota la part antiga de l'hospital pues, encara està per enllestir. Clar, és un hospital que s'ha fet una part nova, efectivament, però tota la part antiga, això està desaprofitat i en aquests moments n'hi ha de tot tipus de bicho viviente, com es diu, no? I això tampoc ho podem tolerar. És un tema econòmic de calés, que per això reivindiquem precisament de que la sanitat pública té que tindre el 8% del PIB estatal i d'aquest té que vindre també un 25% per l'atenció primària i tot el que seria la sanitat. No pot ser de que estiguem en mans de que quan es donen les partides més grans per la sanitat, la privada s'emporta el tall més gran del pastís i això i la concertada. I bueno, tot el que passa per la pública, penseu que qualsevol prova que ens fan per les immenses llistes d'espera i ens diuen, bueno, doncs tindrà que anar a la privada. Clar, això té un cost addicional. Tu te'n vas per una situació determinada a la privada i li estan carregant milers de passet d'euros més a lo que és el servei de la seguretat social. I això ho tenim que reemplaçar i no és així. O sigui, que estem demanant...
0: Sales, amb aquest nou equipament, que era tan esperat aquí a la comarca, perquè és el referent, l'hospital referent de moltes poblacions que envolten aquí Viladecans, aquest hospital de Viladecans, parlem de Castelldefels, parlem de Gavà, parlem de Begues, de Sant Climent, etcètera, etcètera, és el referent d'aquest hospital. Podem dir que estem amb els mateixos serveis, nou equipament, però pitjors serveis que teníem abans?
4: Pràcticament tenim els mateixos
0: serveis. Els mateixos.
4: El problema que tenim és que si et col·loquen una persona de més, quan se'n van de vacances o estan de baixa, no te les cobreixen. Això és un fet contrastat per als propis sanitaris, que avui ho hem comentat també, i bueno, qualsevol persona que acabo de baixa o de vacances que té permisos, no et col·loquen una altra persona. I això és un dèficit que té afegit precisament aquest hospital que, com ben dius, està donant assistència a 5 localitats. A 5 localitats i ara ens vindrà l'estiu. I a l'estiu ja sabeu molt bé a Castelldefels, a Gavà, que són zones turístiques, com es ficarà la gent, això. I això anarà en detriment nostre.
0: Augusto, querías un comentario.
5: Hola, Salas, buenas tardes. Oye, está claro que la reivindicación de que se acabe de una vez todas las obras es muy importante, pero de cualquier forma pienso yo que por mucho que se acabe, por muy bien que se acaben las obras, como no pongan más personal sanitario, más médicos y más enfermeros, va a pasar lo que está ocurriendo en Castelldefels con el CAP, que vamos a tener un CAP fenomenal, nada más de nuevo, pero sin ningún médico más. No van a poner ni un solo médico más en el CAP. Por lo tanto, o sea, más de los que tenemos aquí en los dos CAPs que hay en estos momentos. Es decir, las listas de esperas van a continuar y todo el problema va a seguir igual. En Villa de Cans igual, como no pongan más médicos y enfermeros, pues seguirá siendo un desastre las urgencias, como lo es, vas a urgencias y te puedes pasar ahí todo un día y va a ser un desastre todo lo demás. Es decir, lo que hace falta en efecto es que acaben el hospital, pero también que pongan médicos y enfermeras. ¿Cómo lo ves?
4: Sí, sí, correcto. Todo eso está... es las demandas que hacemos el conjunto de las mareas pensionistas, la marea blanca, de que si no tenemos personal y los medios adecuados, pues no se puede tirar hacia adelante. En principio, el tema de las obras depende del tema de la Generalitat, que es un tema económico que tiene que ir soltando y lo sueltan muy... Hay un goteo muy lento para que ese hospital pueda tener mejores dotaciones, pero después viene esa segunda parte, que la importancia es el personal sanitario. Si en estos momentos, porque cogen una baja, no te colocan, o porque se van de vacaciones, que tienen derecho los trabajadores a asistir, o van a lo mejor a formación, a reciclajes, etcétera, no te ponen ninguna persona. Imagínate tú ahora que se acaben las obras y tengamos la misma contratación de personal. Eso es imposible. Además, viene añadido con el tema salarial. Uh-huh. Los salarios en estos momentos, si nos damos cuenta, bueno, este año pasado se han ido, pues de golpe en un mes se fueron 4 personas sanitarias, que eran médicos. Están trabajando en el extranjero, concretamente en Irlanda. Es decir, se nos va lo mejorcito que tenemos, los buenos profesionales, porque no hay unos salarios o también no hay unos convenios, contratos de larga duración, porque están, bueno, con contratos a precario y eso tampoco puede ser. Pero es que nos vemos venir precisamente que la falta de personal es lo que nos está alargando las listas de espera, que en definitiva matan. ¿Por qué? Porque
0: Salas, tenim aquí en Paco Molero, que també vol comentar-te alguna cosa. Endavant.
6: Bueno, jo, més que res, és que volia fer-te una pregunta, perquè jo tinc una mancança bastant important d'informació, i era perquè poguessis explicar, no, 4 cèntims o 5 cèntims, quins són els serveis que s'estan privatitzant de l'Hospital de Viladecans? No tinc ni idea.
4: Bueno, aquí en aquests moments el que hi ha una situació precària és amb el tema de llits, del que seria el tema d'assistència domiciliària. I en aquest tema és el que estem lluitant perquè l'assistència domiciliària no te la faci precisament un consorci. Com ja sabeu, a moltes entitats i hospitals s'està fent la col·laboració público-privada. Bueno, què vol dir això? Público-privada. O a l'hospital és públic o a l'hospital és privat. Això està clar. El que no podem fer és donar dotacions de llits per el que seria el tema privat, d'un concert privat.
0: Diners públics amb gestió privada. Vaja.
4: Sí, n'hi ha coses. No, o sigui, l'hospital no està privatitzat, això ho tenim que dir molt clar. Però sí que n'hi ha coses molt concretes d'àrees que es donen a concessions. I això és el que no pot ser.
6: Sí, sí,
4: tu tens que tindre precisament totes les arrels. Si depenem precisament de la sanitat pública i a l'hospital està catalogat com públic, no podem entrar en aquestes dinàmiques, perquè quan comencen a fer això, mal assumpte. A Bellvitge, com veu saber, també que és un hospital de referència pública, en el seu moment es van, i això ja parlem de la vora de 10 anys, es van agafar 2 plantes i es van sacrificar precisament per fer despatxos. Ostres, o sigui, tu tens allà 2 plantes immobilitzades que, a més, van treure també el que seria les, els oxígens, és a dir, tota la instal·lació que n'hi havia, sí, sí, que era de llits i de, per la gent, bueno, pues tot això es va treure. Sí. Això vol dir que, ojo, t'estàs carregant i estàs allargant llistes d'espera i desvies indirectament, perquè quan a l'Hospital de Viladecans, el mateix que molts hospitals o CAPs de les diferents localitats tenen una saturació, recomanen, bueno, doncs mira, aquí no et podem fer aquesta prova, però si te'n vas aquí a Barcelona o a aquest hospital privat, doncs t'ho faran. I llavors es ve la factura que va en detriment de la seria i estem engreixant a la privada.
0: Sales, està claríssim. Estan potenciant cap a la sanitat privada i aquesta és una lluita que mantindrem totes les marees pensionistes d'arreu de Catalunya. No podem permetre que el deteriorament de la sanitat pública i que tot baixi cap a la privada. Gràcies per estar en directe aquí en el programa de la Marea Pensionista de Castelldefels i, com sempre diem, la lluita continua. Las huellas de los labios para poder... I nosaltres us diem adéu. Fins un altre programa la setmana que ve. Augusto, Paco i Paco Molero, gràcies pel programa i, com sempre, a tots vosaltres, cuideu-vos.

0: Doncs aquí ens trobeu cantant una tarda més, un vespre més, aquí al Crit a la Terra. Jo sóc el Miqui Renard i avui, com sempre, tenim un programa especial. Perquè especial, com no ha de ser especial, avui parlar amb l'amic Jan Molero i Oliva, que a més d'un gran amic, resulta que darrerament s'ha liat la manta al cap i s'ha fet president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que hi és anar. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Deixa'm primer que truqui a un col·laborador i amic d'aquest programa, el Josep Cardona de Gava, no sé si el coneixes.
1: No.
0: Ja el coneixeràs aviat. El Josep va venir un dia, va ser convidat i vam estar parlant de fer un taller que ell porta a terme sobre els colors, el tema holístic relacionat amb l'alfabet dels colors, i bé, doncs d'aquí va néixer un taller, o ja tenia pensat un i nosaltres hem animat aquí a Castelldefels intentar fer un altre, i bé, vam dir que aniríem preguntant-li com anava, ja va fer aquell taller, ja ens va explicar. Sembla que de moment no podem parlar amb el Josep, ja anirem provant a veure. Mentrestant, Jan, doncs, quina edat tens, per cert?
1: 19 anys.
0: 19 anys. Com algú de 19 anys pot ser ja president de l'Agrupació de Cultura Popular?
1: No és tan difícil.
0: D'un poble de 70.000 habitants.
1: 70.000 habitants, sí.
0: Què? Com és això? Com t'animes a...?
1: Doncs és un repte, primer de tot, i és una gran responsabilitat, però l'assumeixo des de l'honestedat, des del respecte, també des de la humilitat. Al final, jo sóc una persona que passa per una organització que té més de 40 anys, i que quan deixi el càrrec doncs, l'haurà de continuar una altra i s'haurà de perpetuar la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels més enllà de la meva persona.
0: Déu-n'hi-do. Sobre això que dius, no és un pèl aviat? Vull dir, encara ara tot just comences a preguntar-te per quan acabis i més endavant és una mica agosarat, però tu acabaràs el teu mandat? Quant de temps és?
1: Bé, bueno, la pregunta de si és molt aviat me l'han fet molta gent. Jo crec que al final l'entitat, jo crec que necessitava un canvi i un lideratge jove i disposat a replantejar una mica com estaven funcionant. Jo estava disposat i em sentia amb el compromís i la força necessària per fer-ho, i ho hem fet. I de moment, aquests primers mesos, tot perfecte,
0: que bé.
1: Cap problema. I de fet, jo crec que la cosa va millorant bastant a l'agrupació. I de moment jo vaig prendre el relleu al José L., que era l'antic president, que per temes laborals ho tenia molt complicat. I ara és qüestió d'acabar el mandat aquest any, però jo estic disposat a repetir.
0: Vale, es pot repetir un cop, entenc, eh?
1: No, és infinit, perquè tampoc... És que tampoc hi ha tanta gent que es presenti voluntària per fer-ho, saps?
0: Em quedo més tranquil. Jo pensava que això era màxim dos
1: mandats. No, si ho limitéssim no tindríem presidents a l'agrupació.
0: Molt bé, en el seu dia això, doncs recordem-ho, no? Sempre val la pena recordar-ho, ho va iniciar el senyor Paco López.
1: Sí, juntament amb el Rossend Cardona i el Joan Manetes, que el Celci fa poc que ens va deixar, i entre tots tres, doncs, i molta més gent de Castelldefels, doncs van portar un tipus de cultura popular que no era coneguda aquí, venia del Garraf, del Camp de Tarragona i del Penedès. És a dir, tot el que són els castellers, les gralles, els bastons, els diables...
0: No era coneguda? Vol dir que no havia existit o que havia tingut el seu trencament en el temps i ja s'havia oblidat?
1: Bueno, meitat i meitat. Diguem-ne que abans de la Guerra Civil sembla que es contractava poder alguna colla de bastons, segurament de la zona del Garraf, però està clar que no era una cultura, diguem, que la executaven locals, sinó que era contractació forana. Després, durant la Guerra Civil, sí que hi ha Guerra Civil i franquisme, hi ha un tall molt gran i s'introdueixen les sardanes. Sorprenentment, sembla mentida, però sí, la introducció de la sardana a Castelldefels és a través de la secció femenina de la Falange. Que és
0: ostres,
1: sorprenent, però és així. És així.
0: La Falange i de Tallats, no? Són els que més han fet per la sardana els darrers anys, Déu-n'hi-do.
1: Bueno, sí, és, aquesta afirmació és contundent, però sí. I després, doncs, a finals de la dictadura, transició, comencen a haver uns piropos, per dir-ho d'alguna forma, amb la cultura del Garraf a partir del 78 a Castelldefels, i és el 82 quan es funda l'agrupació.
0: Uh-huh. Perdona, Jan, que em sembla que podem parlar amb l'amic Josep. Josep, bona nit.
2: Hola, bona nit. Què tal? Encara que és de dia, encara.
0: Com va aquest aniversari? Com va aquest aniversari a casa teva?
2: Ja bé, mira, que igual hem de començar. I t'ha de fer la butxaca i he tallat sense voler.
0: Ostres. Escolta'm, que anem a parar una miqueta així per saber com va en aquest taller que aquí vas presentar-nos i que ja has desenvolupat a Gavà. I sobretot, a partir d'aquí, què? No? Perquè tindrà, crec, una segona part. I...
2: Sí, no, sí, tindrà expliques? Continuïtat. Doncs, bueno, va anar molt bé, més del que m'esperava, perquè no sabia si arribaríem a 5 i si es podria fer o no, perquè jo havia proposat que si no s'apuntaven, si no eren 5 màxim, que no ho feia.
0: I crec que ho vas doblar, això, eh?
2: I vam ser 10 persones, i dues no van poder venir, una perquè per viatge i l'altra perquè es va quedar dins del tren i no va poder arribar.
0: Bé, amics i amigues de Castelldefels, sabeu que la proposta és replicar aquest taller aquí a Castelldefels. Per tant, Josep, aprofita per tornar a dir, vinga, que la gent s'animi, que és un taller molt interessant.
2: Digues, doncs apunteu-se a tothom qui vulgueu.
0: Recorda una miqueta
2: d'aquest taller sobre els elements simples de la plàstica, que és com el previ a fer uns tallers de plàstica amb els quals després sí que es farien exercicis. En aquest cas, només són com fer comprovacions.
0: Ja ho he vist alguna foto, ja he vist que és una cosa, doncs, això de realment molt pràctica.
2: Sí.
0: I tu sempre ho planteges que, a més, és una cosa molt holística, no?, que engloba tots els estats de la persona.
2: Sí, és el més bàsic abans de començar la plàstica.
0: I bé, de fet, sempre reivindiques que tant de bo això s'estigués fent als col·legis i, segons ens vas explicar aquí, recordo, que otro gallo nos cantaría, no?, si fos així que féssim aquest tipus d'educació
2: en aquesta plàstica. Sí, bueno, clar, però no només és que entrés la plàstica en educació, que ja hi entra, però no s'ensenya el llenguatge. S'ensenya, es fan manualitats. Ha de ser... Si hi ha algun professor que hi estigui molt interessat en el tema, sí que ho ensenya més o menys bé. Potser no complet, però ensenyen coses ja que són més coherents amb la plàstica que no les manualitats.
0: Què tenim? Com continuarà aquest taller? El segon, la segona part, i aquest que volem fer aquí a Castelldefels, com ho tenim?
2: El de Castelldefels seria el mateix que hem fet a Gavà.
0: I tenim una data, tens una data per proposar o no?
2: No tinc cap data, seria qüestió de decidir-ho.
0: Val. Mira, aquí el Crit a la Terra, ja em dirà ara el Sebas el contrari, em sembla que ens queden dos o tres programes, ja marxem d'estiu. Jo et proposaria, tu segueix fent la segona o tercera part que s'hagin de fer a Gavà, al setembre quedem i ja embastem fer-ho aquí a Castelldefels, ens expliques com ha anat.
2: Sí, estaria bé fer-ho durant el trimestre que ve.
0: Això mateix.
2: Quan estigués fent la segona part de Gavà, fer aquesta primera d'aquí a Castelldefels per a ser possible per continuar-ho l'any vinent. Per no sumar, per no fer-ho els dos llocs alhora.
0: Perfecte, Josep.
2: Perquè em sigui més tranquil. Per mi.
0: Doncs moltes gràcies per sortir-te d'aquest aniversari que tens a casa.
2: Sí.
0: Anem a continuar aquí parlant amb el Jan.
2: A baix de tot de la casa, ara. Dic, escolta'm, que et volia dir que a part de la plàstica, que és interessant també que els hi afegís la música i el teatre o l'expressió corporal a l'ensenyament general per tothom, que és el que has començat a comentar, i no ho havíem acabat, només era comentar-te això.
0: Amén. Josep, moltíssimes gràcies i anem parlant.
2: Gràcies a tu i a vosaltres.
0: Vinga, crac, sí, vagi molt bé. Bona tarda.
2: Parlem, sí. Bona tarda. Bona tarda.
0: Jan, ara t'hem descol·locat amb això.
1: No et preocupis.
0: T'havia preparat per...
1: També molt interessant això que comenta el Josep.
0: Ostres,
1: estic totalment d'acord amb ell, sí.
0: Doncs tu tens 19 anys, ja ets president de l'agrupació Cultura Popular. Algú diu que si algun dia no seràs alcalde...
1: Va, ja ho veurem, el temps dirà.
0: I jo ja et posaria a dir, ostres, doncs això de les escoles i això holístic, a veure si ens hi posem. No, ara parlar més seriosament. Ens deies que va haver una primera gent que va començar a convidar uns bastoners, a passar, després van venir les sardanes. Bé, doncs el cas és que fa 40 anys més o menys, el Joan Manetes,
1: 44, el Paco
0: López, ja. 44, i algun altre, com recordaves, doncs s'uneixen i diuen això ha de canviar, neix l'agrupament Escolta Joan Ballester, neix l'agrupació... Tu no havies nascut encara, no. Per suposat, et quedaven 25 anys gairebé.

0: cultura popular i la importància de les festes i totes aquestes qüestions relacionades amb un simbolisme, amb el simbolisme i la identitat, no? I doncs bé, jo des de petit sempre recordo estar al centre del meollo, no participant activament, però sí que estant-hi, no? I a partir d'una certa edat, doncs jo li dic al meu pare: papa, jo vull fer diables. Vaig començar fent diables. Mm. Això va ser el 2014, si no recordo mal. És a dir, que ja fa 12 anys que estic activament a l'agrupació. I d'aquí en endavant, doncs, a mesura que jo he anat creixent, doncs, també m'he anat implicant més a nivell organitzatiu dintre l'entitat, fins que naturalment ha sortit el pas aquest de fer el pas a la presidència.
1: Vas guanyant memòria, vas sabent...
0: Sí, sí, al final, tot i que tingui només 19 anys, sobretot des de després de la pandèmia, ja m'hi moc amb prou consciència i seny per allà al mig com per entendre les dinàmiques, que a vegades sí que són complexes, no, perquè s'ha d'entendre. Som un col·lectiu que, a més, ara estic molt content perquè estem tots molt contents, perquè estem creixent moltíssim. Enguany hem arribat als 260 socis.
1: Ostres.
0: Jo crec que per primer cop, no he mirat tots els registres, però em sembla que hem batut el rècord aquest any.
1: Això vol dir que aviat consolidem els castells de 8, no?
0: Sí, esperem que aquest any sigui l'any de la consolidació dels castells de 8. A veure si aquest dissabte els podem portar a Vilanova i després festa major i el concurs. Sí, sí, sí, a veure.
1: Diria, així a bote pronto, diria... Ara tornem a la qüestió política, que m'has torejat una miqueta. Diria que falten homes, no? Aprofitem per fer aquí un... Homes, sobretot de cara als balls, perquè l'agrupació són balls, són castells, són diables, moltes més coses del que és sortir i fer el pilar...
0: Sí, és una paradoxa perquè creixem, però tot i així mai som suficients. És a dir, que caldria moltes més persones i sempre estem oberts a que tothom pugui venir i pugui participar de qualsevol forma. Sí, i és, per exemple, el ball de bastons, el de l'agrupació, la colla jove, doncs, per exemple, ara només som 3 homes davant de 15, potser 12-15 dones. Sí, hi ha bastanta desproporció en aquest sentit, però bueno, és una cosa vull dir, es pren amb naturalitat i també, en certa manera, és una bona senyal en el sentit que s'ha normalitzat excessivament, potser, o sigui, no excessivament en el sentit malament, sinó que...
1: Es pot fer perfectament.
0: Sí, sí, però vull dir que al final la normalització de la dona en el món de la cultura popular, doncs s'ha normalitzat tant que ara hi ha espais que ocupa més que els homes i sense cap... O sigui...
1: De fet, a la colla castellera, que és on hi haurien més socis implicats, déu-n'hi-do la quantitat de dones que a més són imprescindibles per pujar els castells.
0: Sí, sí, sí. La veritat, a nivell de... A nivell de gènere, jo crec que és una qüestió superada a la grupa i al final, bueno, ara estem treballant en els protocols a tal, però que a nivell d'igualtat i tot això, l'única feina pendent és potser una mica que entrin més caps de colla dona, no? En aquest enguany, l'any passat i enguany, la Paula ha sigut la primera cap de colla de castells dona i encara hi ha colles que no han tingut cap de colla, però per exemple a presidentes de l'agrupació hi ha hagut dues i que han ocupat gran part del temps des del 2004 va ser la Montse i durant 10 anys ho va ser la Eli. És a dir que això és natural a l'agrupació, diria.
1: Et deia que, com és lògic, una entitat tan gran i que surt tants cops al carrer i que la veu tanta gent i que, bé, doncs, que té moltes dintre d'aquesta munió de gent, òbviament hi ha moltes corrents personals a nivell polític, és normal que hi hagi certa intenció per part del poder, no, d'apropar-se. Com et prepares de cara a això? Li dones transcendència, ja parlar més seriosament, o tu tires milles i s'ha de vigilar una miqueta?
0: Bé, jo crec que el que la grupa no pot fer és posicionar-se partidistament, però el que la grupa sí que ha de fer és tenir una posició, no sé si dir-la política o ideològica, però entesa en un sentit ampli, no entesa en un sentit partidista, és a dir, de defensar els valors universals dels drets humans, la democràcia, la llibertat d'expressió, la lliure participació, tots aquests valors que són universals. I després, a nivell de política local, per dir-ho d'alguna forma, doncs el que cal fer és sempre mirar de tenir la millor relació amb l'Ajuntament possible, perquè al final de les sinergies que surtin entre l'agrupació i l'Ajuntament dependrà

0: moltes coses de les que fem. Actualment tenim una relació que és molt positiva amb l'Ajuntament i, independentment de l'equip de govern, pel que sé, sempre s'ha tingut una bona relació, perquè al final, governi qui governi, entén que l'agrupació és un col·lectiu molt important i serà, és l'entitat cultural més gran de Castelldefels, em sembla, i té molta importància a nivell, sobretot, de la Festa Major i a nivell de carrer. Ocupem l'espai públic durant molts dies l'any i, per tant, doncs tenim una certa rellevància en aquest sentit.
1: Dirien que tu ara per ara no has tingut cap pressió, no has notat aquesta pressió política.
0: No,
1: que va. Tu et dediques al que creus que el teu equip heu de tirar endavant i a partir d'aquí... Doncs...
0: Sí, que al final l'agrupació és una entitat... és privada, no?, en el sentit que és dels socis i ja està. Té una vocació de servei públic, evidentment, però que dintre d'això, doncs, no, ara no és com abans, que potser sí que van haver altres moments on les ingerències van ser més bèstia, acusades.
1: Sí. Però, de tot se n'aprèn, no? I suposo sí, que no, uns jo... i altres, doncs, dius, no ens trepitgem la...
0: De tota al manera... final, cadascú té el seu espai, no? I el treball de les entitats, i ara parlo en general per tot Castelldefels, eh? El treball de les entitats és un, el treball dels polítics és un altre, i entra, doncs, és complementari, però no s'ha de trepitjar ni un ni l'altre, ni un ingerir sobre els altres.
1: De tota manera, hi ha un dia que no es pot perdonar, que és el dia de les sàtires de, no? de les
0: bueno, diables,
1: que han de fotre canya, no?
0: Exacte. Forma part de l'esperit democràtic i l'esperit de la llibertat d'expressió, com a través de la festa es pot vehicular aquesta crítica a l'autoritat, que al final en un estat democràtic ha de ser natural i presa de bon rotllo en això. Sí que hem tingut algun rifirrafe últimament que per part d'alguna persona ha costat entendre el que és una crítica que al final més constructiva o menys no es fa amb afany de fer mal a ningú, sinó
1: imagina
0: simplement...
1: Imagina que ho esperen en candeletes.
0: Sí. Bueno, hi ha gent que potser no està molt acostumada o no entén exactament el perquè d'aquest ball de diables i, per tant, bueno, algun... Però al final l'agrupació en això es manté ferma. A les sàtires, llibertat d'expressió total, sempre dintre el respecte cap a les persones, però mai batarem cap tema.
1: I molt orgullosos del nostre Garigot, no?
0: Sí, bueno, el Garigot és un drac que l'any passat va fer 40 anys, és molt estimat, molt conegut a tot Castelldefels, i ens fa molt orgullosos. I en aquest sentit tenim l'exposició del Garigot que vaig preparar i que durant tot aquest any, des de la Festa Major de l'any passat, ha estat donant voltes per diferents centres cívics de Castelldefels amb l'objectiu d'apropar-lo a tots els barris. En aquest sentit, jo crec que és, si no el primer cop, dels primers cops, que el Garigot ha estat a Vista Alegre, que ha estat al Baixador, ha estat als Canyars. En aquest sentit estic molt content, perquè crec
1: que... Això ha ajudat aquest creixement que deies...
0: Sí, en part, jo crec que sí. Jo crec que ara bastant el creixement va lligat als castellers i als aganters, en certa manera, també, que són les dues colles que són més punteres, però també tenim els tabalers, per exemple, que també estan creixent. Bueno, en general, tothom està creixent més que en diferents velocitats, però tothom està en creixement i això és molt important. Però el que et deia del Garigot, ara continuem una vegada acabat dels centres cívics, perquè bàsicament no queden més espais a Castelldefels on el Garigot passi per la porta, que és per això que no l'hem portat a més jocs.
1: Aquí la ràdio no
0: entra. Aquí la ràdio no entra. No, aquí a la biblioteca sí que va estar per Sant Jordi, però, per exemple, a Can Roca de Baix no hi entra, a l'edifici de República molt complicat, altres espais pues, així són complicats de gestionar. I ara hem començat a tenir-lo a les escoles, que ens fa també molta il·lusió poder-lo traslladar. La primera parada ha sigut el Jacint Verdaguer, que ha sigut també la meva escola, no? I així una mica de retorn, i m'ha fet molta il·lusió poder-lo portar. També vaig poder fer dos tallers als nens, i és molt emocionant veure com els nens realment s'il·lusionen per veure el Garigot a la seva escola.
1: L'agrupació i de...
0: I tant, i tant.
1: Ja anem a posar una miqueta de música perquè aquí ens agrada molt cridar i a veure què et sembla aquest crit que hem preparat avui.

0: Què us ha semblat aquesta Valerie Lou, que resulta que investigant el nostre estimadíssim Sebas ha esbrinat que és intel·ligència artificial. Aquesta intel·ligència artificial està creixent, està donant cal i sorra, però jo aquí diria que és un encert brutal. Aquesta intel·ligència artificial, aquesta artista que s'ha amagat al darrere, té una quantitat de cançons, i ja us dic, totes tan bones com aquesta. Això ja va a gustos, però a mi m'han encantat les que he sentit.
1: Que és... a més, que no es nota gens que sigui...
0: No es nota gens.
1: La veritat que... perquè m'ho he dit, si no...
0: A mi, perquè m'ho ha dit el Sebas, dic, hosti, n'hem d'explicar-ho, això. Jan, aquí ens agrada una mica de tot, i ara doncs anem a posar un tall de l'Andreu Martí de poesia, com cada setmana.
2: Bon vespre a tota dona i a tothom. Us dono la benvinguda a una nova estona de poesia aquí, al Crit de la Terra. Nascuda a la Barceloneta del 86, avui us parlaré d'una poeta, editora i traductora catalana. La seva poesia barreja la Mercè Rodoreda amb la Marina Zvyetskayeva. Afirma coses com ara que ho acuso tot de ser massa bonic, o que només jutjo els jutges, però que també és capaç de dir que som-hi, que n'hi ha per tots i ens sobrarà. Els seus textos tenen força, busquen una manera molt diferent de dir i sobretot una manera molt diferent de fer. Avui us parlaré d'una poeta que està, i mai millor dit, rabiosament de moda, la Blanca Llum Vidal.
3: Amor dels amors. T'enyoro només si cantes que cantes que fugirem dels lleons i els lleopards, que creuarem el jardí de les nogueres, que en l'ull de cap a dins hi haurà serena i en el de fora el seny ple de rosada, que mirarem si a cor obert la vall rebrota, que farem nit per les masies i que al matí, a sol ixent, te'n tornarà sempre muntanya, sempre corrent, com la gasela.
2: Aquest poema es titulava Amor d'amors. Ja heu pogut intuir una mica de quin pau va la Blanca. Revolucionària, incendiària, molta paraula clara, molta terra a peu pla i alhora dolça i propera com poques i pocs ho poden dir. Escolteu, si no, el seu discurs en rebre al carrer Riba l'any 2024.
3: Avui som aquí, a la nit de Santa Llúcia, a la festa de les lletres catalanes, a la celebració d'aquest art de l'escriure, d'aquest artefacte polític i d'aquest art del llegir, que és la literatura. I tanmateix, tot i aquest acte feliç, que té una història magnífica, hi ha l'evidència. La realitat de més enllà de la lletra i un present més aviat devastat. No hi ha ni un poema que eviti especular amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge, que impedeixi perpetrar un desnonament exprés i sistèmic o que faci del planeta un lloc habitable i no un mercat i no un infern i no una trituradora de solidaritat i de vida.
2: Reivindicació en estat pur i en un moment força compromès. Ha participat en diversos llibres col·lectius i ha publicat en solitari 8 poemaris. El primer titulat La cabra que hi arriba ja va causar un gran impacte. I en vull destacar, a més entre aquests 8, en vull destacar Amor que no és u, d'Ultramarinos Editorial, en versió bilingüe, cosa força interessant, diguin el que diguin, i Un amor a la brega, de l'editorial Pagès. Però sobretot vull destacar el darrer. El darrer és Tan borinca i tan tirana, amb el que va ser guardonada, com ja us he dit, amb el premi que ara arriba l'any 2024, que no és pas un premi petit. En sentirem ara un fragment.
3: La designació venerable de la caiguda d'un règim a l'orquestra de cambra, de Riudellots de la Selva a la pedra de la follia del Bosco i a la precarietat i el glamur d'Isidre Nonell i les gitanes esbeltes, de la lleva del suro de marbre a la imaginació i de Rodin, de les hores que es compten en calades de puro a la constitució d'un país que encara ningú no ha vist mai o al rostre escarpat de Nefertiti, de la vaixella exiliada a la capçalera del llit de la catedral de Sevilla, de la font amagada a la raïf de les flames, dels crits d'animal al crepitar de la llenya i a les entrades i sortides d'un armari imprecís i d'un armari magnífic, de la prostitució a la llagosta i del ruc català al narcotràfic, del si no té vas de la Chabela Vargas a l'amor de les plaques tectòniques i del sistema solar, de l'amistat quotidiana a la història més gran i sonada.
2: A més, la Blanca és editora de la poesia de l'Àngel Guimerà, que és una tasca força complexa, i també ha estat curadora de l'obra Dues Catalunyes, Jocs Floralescos i Xarons, el 2010, de l'Àngel Carmona. I també trobo com a fet important dir-vos que ha traduït la Margarit Duràs, una gran escriptora, juntament amb l'Arnau Pons. Doncs bé, m'acomiado ja d'ella amb un darrer poema seu que porta per títol La patata, però que la defineix molt bé, en consonància amb tot allò que us he dit. Us deixo amb ella. Bona nit i moltes gràcies per l'audiència.
3: La patata. No he donat el meu cor ni sóc cara o barata. Si es podreix a les mans, què puc fer-ne de nou? El recomès tot sol hi ha una morfa patata que m'ensenya com grilla, que tot gira i es mou. Seré fina o objecte, seré ruda o subtil. Tant si faig o desfaig, no vindré a consolar-te. No seré allò que vols, ni de preu ni d'estil, que ser un cos o ser crossa, enderroca i afarta. Que ho entenguin per fi els parents i els senyors. Puc fer d'ocell, de peix, de microbi o de mul. Puc ser el món que tremola, puc ser el clot de les pors, però no el nom que m'imposis ni a la cara ni al cul.
0: Aquest crit vol dir que hem arribat a la meitat del programa. Avui anem a parlar, sempre demano als col·laboradors i al convidat tres coses que per fer una mica d'estadística que jo considero que són interessants de conèixer. I avui, en concret, demanava tres efemèrides positives que l'ésser humà ha fet al llarg de la seva història. Què em diries tu?
1: Bé, jo, veient el que comentaven els col·laboradors, he pensat de... No sabia que feies estadística, i llavors he pensat de distingir-me una mica i centrar-me en el món medieval, que al final és el meu món, no? Perquè jo estic estudiant història i em vull especialitzar en medieval. Llavors jo he portat... Sempre es creu que el món medieval és molt fosc i molt... molt dolent, no? I
0: molt terrorífic.
1: Molt terrorífic i, molt i que no hi havia res bo, i he portat tres coses que jo crec que van ser positives.
0: Perfecte.
1: I una que és catalana. En primer lloc, doncs, aquesta que fa referència a Catalunya, que són les assemblees de Pau i Treva de Déu, que serien un primer tipus de parlamentarisme que sorgeix de la necessitat de posar una mica d'ordre al desgavell feudal que hi havia en el moment que els senyors feudals, doncs, agafaven i mataven i feien de tot.
0: D'aquí la reivindicació, no?, que sempre hem sentit que Catalunya va tenir el primer Parlament.
1: Exacte. Ve d'aquí. No? Unes assemblees de Pau i Treva que en primer lloc les va auspiciar a l'abat Oliva, que segur que coneixeu tots, que és un personatge notori del medieval català. I en aquest primer lloc, doncs, això durant els segles 11-12, abans que com a tal es constituís un escort, no, doncs hi havia aquest sistema on es trobaven els diversos actors per intentar posar una mica d'ordre. No? I en aquest sentit estava, per una part, la Pau de Déu, que era la que defensava posava protecció a les persones indefenses, als clergues, a les esglésies, i després estava la Treva de Déu, que durant uns dies, que era diumenge, i em sembla que el cap de setmana, doncs, no es podia lluitar per deixar que es anés a missa, no? I a partir d'aquí, doncs, és com un també primer ideal de drets humans molt reduïts, perquè evidentment tenien limitacions, però dintre del que cap, doncs, una primera ordenament de ei, doncs no anem a matar-nos tota l'estona sense parar, no? Després també he portat la Carta Magna, d'Anglaterra, que la va fer el 1215 el rei Joan Sense Terra, que és la primera carta magna, és a dir, com seria la primera Constitució adaptada al moment medieval, evidentment, on es reconeix que el rei no té un poder absolut, sinó que es reparteix una quota de poder entre els senyors feudals. I a partir d'aquí, també a Catalunya una mica posteriorment, és com es desenvolupa el sistema pactista que porta a les Corts i a aquest sistema democràtic, oligàrquic, democràtic entre l'oligarquia, per dir-ho d'alguna forma, que tant ens caracteritza...
0: Democràtic trampós, no?
1: Sí, democràtic trampós, diríem, sí. I per últim, doncs, també ha portat al naixement de les universitats, com per exemple a la primera universitat, Bologna, el 1088, i després també molt important les universitats a París, Oxford i Cambridge. També aquí a Catalunya, primer els Estudis Generals a Barcelona i ja posteriorment la universitat, també la Universitat de Lleida, i tot aquestes, no, perquè al final és el primer moment on el coneixement es desvincula de la, o sigui, tot i mantenir-se dintre l'Església, es desvincula d'ell, o sigui, i no
0: s'obre més,
1: exacte, s'obre, o sigui, ja passen dels capítols de les catedrals on s'estudiava simplement per fer funcions eclesiàstiques, no, a obrir-se més, tot i que l'ensenyament el feien eclesiàstics i tal. Doncs ja hi ha una primera obertura, i aquesta obertura és la que permet, en certa manera, després permet l'humanisme, la revolució científica i després, no, al final, la il·lustració. No? Al final parlem molt de l'època moderna, de la importància de l'humanisme, del renaixentisme, però no hagués sigut possible de cap manera sense aquests avenços previs, que també són destacables en època medieval.
0: Molt bé, anem a veure què en pensa la Lourdes, que ja t'he dit que la trucaríem i que farà un altre tipus d'entrevista i ella també ens explicarà les seves tres efemèrides. Lourdes, què tal? Bona nit. Tenim la caràtula que es va inventar el Salva. Hola.
4: Hola.
0: Què tal?
1: Bona nit.
4: Abans de començar el ping-pong, no? Faig els deures, que ens demana sempre el Miqui. I bé, per mi les tres coses així que he volgut destacar, una seria la primera vacuna, i evidentment totes les que han vingut darrere, per mi són superimportants, enllaçada amb la salut pública, no? Aquell dret que per mi és el més important de tots després de la vida. La segona data doncs seria la Revolució Francesa. Per mi és, crec que el món actual, el món social, el món de drets, no seria possible sense que, malauradament, sigui així, però que algú es cansés i tornés al cop, no?
0: No sé si has escoltat el Jan ara abans d'entrar.
4: He escoltat el tema de l'edat mitjana, sí.
0: Val, perquè bé, sí. Diguéssim que sí, però ell encara s'ha remuntat una mica més enrere.
4: Sí, o sigui, evidentment. Un dia
0: podem tenir
4: aquí
0: un debat molt xulo.
4: No hi ha res en l'evolució, la diacronia d'un país, d'una cultura, d'una llengua, evidentment es fa a peces, no? Uh-huh. Tampoc arribaríem a la Revolució Francesa sense... doncs les primeres, no, les primeres puntetes de democràcia grega, tot i les seves, no, els seus errors. Però per mi, diguem que la Revolució Francesa és un moment clau. Pel canvi, no, definitiu d'aquesta època que coneixem més recent. I la darrera cosa que he escollit ja és del segle XX, la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Sobretot perquè va ser impulsada per dones. I crec que això és important per mi, com a gran feminista, no? Quan ens hi posem, nosaltres canviem les coses per bé i més de pressa.
0: Esperem que us pugueu posar molt i
1: que continuï sent així, perquè tal com està la cosa...
4: Si ens deixen, doncs això podem fer. I res, ja ens posem amb el ping-pong. Jan, es tracta de contestar de pressa, no pensar massa. El primer que et vingui al cap, d'acord? Vinga, va. fem-ho. El primer de tot és, quin és el teu lloc preferit, el que més t'agrada de Castelldefels?
1: El castell.
4: La truita de patates amb ceba o sense?
1: Amb ceba, amb ceba.
4: Un color per vestir?
1: Blau.
4: Un moment del dia?
1: El vespre.
4: I ara et faré escollir entre tres, amb una miqueta de previ coneixement de la teva vida. Pa amb tomàquet, gazpacho o mojo picón?
1: Buf, no, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Però el mojo també està molt bé.
4: També. Un lloc per desconnectar?
1: El castell.
4: També. Un viatge somiat, un viatge que esperes?
1: No sé, a Itàlia, a algun lloc d'Itàlia.
4: Què seràs d'aquí a 10 anys?
1: No sé, espero que doctor en història, però després no sé.
4: Molt bé. Una olor de la teva infància?
1: Pólvora, potser.
4: Mira, i de la meva joventut, també. Pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades i no et canses?
1: Star Wars, qualsevol d'elles.
4: Un llibre que hauries volgut escriure, tu?
1: No sé. Aquesta m'ha deixat descol·locat. Diria... No sé. La Bíblia.
4: Te la pots deixar pendent i després hi tornem.
1: Vinga. La Bíblia.
4: La Bíblia?
1: Sí.
4: Sí? Sencera?
1: Sí.
4: Mare de Déu.
5: Apuntar-la al Jan.
4: Estem pitjor del que pensava, eh? Vinga, doncs... Ja que
1: ara que està el Papa per aquí...
4: Això t'anava a dir, ja que estem amb la Bíblia. Si et deixessin una reunió amb ell una estona, què li diries?
1: Hòstia, pues li comentaria que... molta força, perquè tot i que evidentment l'Església té coses a millorar, el paper que està tenint ara en aquest món tan, tan convuls, doncs és un garant una mica dels mínims indispensables, tot i que hi hagin coses que encara falten, no, per fer.
4: Sí, i té uns deures importants,
1: sí, sí,
4: dins de casa.
1: Evidentment.
4: En tren o en autobús?
1: En autobús, perquè la Renfe és una puta merda.
4: No es poden dir paraulotes.
1: És igual, una cançó per ballar? La Renfe s'ho mereix. La polca del barril, que és una peça per gralla.
4: I una per escoltar?
1: Una sardana.
4: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n?
1: Xocolata.
4: I un que t'avorreix molt?
1: El bròquil.
4: Ai, pobret bròquil. Una civilització antiga, diguem, llunyant a les nostres, no? A la nostra. Sí. Què t'agradi?
1: La ibèrica.
4: Mar o muntanya?
1: Muntanya prop del mar.
4: I quina muntanya?
1: El Garraf.
4: Que està prop del mar, que s'ha de tenir bé. El dia festiu o de tradició que més t'agrada celebrar?
1: La Festa Major.
4: Una època, deixant de banda les que ja hem parlat d'elles, on aniries si poguessis viatjar en el temps?
1: Segurament l'època medieval, per conèixer el que estudio de primera mà.
4: D'acord. El defecte en una altra persona que més t'incomoda?
1: L'egoisme.
4: I en tu mateix?
1: El perfeccionisme. Donar-li moltes voltes a les coses.
4: Un quadre que t'encisa?
1: No sé. Molts. No et sabria dir ara mateix.
4: Bueno, busca'l i després me'l dius. Un personatge històric concret amb qui t'hauria agradat parlar?
1: Hòstia, doncs et diré un que és local, però que és molt, molt important, crec jo, i que li donem poca importància a Castelldefels, que és el... com es diu, no me'n recordo, però és un pagès, bueno, que va anar a les Corts de Pau Claris, de Castelldefels. I m'agradaria preguntar-li què va dir com a pagès del segle XVII allà.
4: Molt interessant.
1: Miquel,
4: aquí posaries... Perdona?
1: Miquel, es deia Miquel algú.
4: L'hauràs de buscar.
1: Sí.
4: I també ens el dius. Algú aquí posaries al racó de pensar.
1: El Trump.
4: Aquesta és ràpida, eh? Bom. Una dita popular?
5: Surt sempre el Trump.
4: Sí.
1: Canta la taula i xiula el llit, no te'l sent ben complit.
4: Ostres, mira, molt xula aquesta. el valor humà que més et representa.
1: Integritat.
4: Molt, molt bona, molt important aquesta. I per acabar, a qui convidaries aquest programa del Miqui?
1: El Manu. Uf. El Manu Reyes. Jo crec que seria important que vingués aquí un dia.
0: S'ha girat feina,
1: sí?
0: Eh?
1: Sí, sí, jo crec que estaria bé.
4: Bé, bé, bé, mira, és valenta aquesta resposta. Doncs fins aquí el nostre ping-pong d'avui, Jan, un plaer.
1: Molt bé.
4: Hem pogut parlar una miqueta amb tu.
1: Igualment.
4: I res, que continuï bé el programa.
0: Moltíssimes gràcies, Lourdes. Com sempre, molt interessant. Molt espavilat,
4: gràcies,
0: Jan, eh? Déu-n'hi-do. Gràcies. Bona nit.
4: Adéu, adéu.
0: Bé, doncs, ostres, Déu-n'hi-do, ets ràpid, Jan, eh? Ets molt ràpid. Mira, anem a aprofitar per acabar de dir aquí els altres col·laboradors quines són les tres coses que diríem. L'Andreu diu, pel que fa als fets importants, el domini del foc, l'acceptació definitiva de que la Terra és una esfera i la conquesta de l'espai, no només l'arribada de la Lluna. Diu, com pots veure, són tres de difícil data de posar-hi una data precisa perquè són fruit de molts anys de dedicació. Mm-hmm. Jo diria el primer, jo he fet una mica trampes i he fet una cosa una mica diferent. El primer petó conscient i recíproc, la primera cançó pensada i voluntàriament compartida i finalment el primer joc proposat com a mínim a una altra persona.
1: Està molt bé. Jo, ara que el que ha comentat l'Andreu dels processos, és molt interessant pensar en processos i jo crec que és molt important que tothom, fora de l'acadèmia, no? Que és complicat que a vegades es pensi així en processos, tothom comencem a pensar més en processos que en dates concretes. I hauríem de començar a agafar... perquè els canvis al món no passen un dia. I llavors, quan parlem de canvis, que a vegades és molt més fàcil, evidentment, posar-los una data, però hauríem d'intentar parlar sempre de processos.
0: Molt bé, molt interessant. Mira, anem a posar, mentre que el mòbil m'està fent aquí tonteries, intento reiniciar-ho, s'ha tornat boig. Anem a intentar posar la darrera cançó. Aquesta ja és una mica més a prop teu i, evidentment, doncs, crec que t'agradarà.

0: Bé, doncs aquests són els Portobello, hem nascut castellers. Anem a acabar amb això que dèiem avui de les tres coses que hem fet bé els éssers humans. El Martí diu la música, l'humanisme i la capacitat d'imaginar. Només diu que només podem datar l'humanisme que neix al segle XIV fins al XVI. I el Sebas, el nostre estimat tècnic, diu la revolució agrícola fa més o menys 10.000 anys, la invenció de la impremta al segle XV, internet i la World Wide Web. Les tres famoses tres dobles Bs. Jan, ja queda menys perquè destrossem la cançó. Però bé, jo encara em queda una estoneta per parlar amb tu. Deies que d'aquí 10 anys et veus com a doctor en història.
1: Sí, espero poder. Jo crec que és un repte intel·lectual molt xulo i al final crec que tinc coses a portar. Ja tinc mig pensat el tema, més o menys. Sí, sí. I espero que es pugui fer realitat. És una qüestió complicada, a més, perquè si ho vols fer de forma laboral, no? Com a treball, està xungo la cosa.
0: Parles del doctorat?
1: Sí, del doctorat. Però, bueno, ho intentarem.
0: I 10 anys s'han de passar?
1: No. Ja.
0: No, perquè ja, clar, ja t'ha preguntat 10 anys. Doncs.
1: Ara em faltarien dos de carrera, un de màster, i el doctorat el pots fer en 4 anys, o sigui que en 7 anys.
0: Déu-n'hi-do. De fet, vas fer un treball de recerca fa poquet.
1: Sí, el treball de recerca de batxillerat que es va convertir en un llibre de divulgació que gràcies al Greic vaig poder publicar. Molt content perquè va tenir una recepció molt, molt, molt potent. De fet, en qüestió de menys un any vam fer una segona edició, o sigui que va rebentar-ho, per dir-ho d'alguna manera.
0: Recordo perfectament ser a la presentació amb la Margarida Xirgo. Jo no l'havia vista mai tan plena des de que va venir el gran Galeano, que no la veia tan plena. Què hi ha d'aquest projecte de donar a conèixer tots els, digues, totes les restes mitjavals, medievals, com s'ha dit això?
1: Medievals, sí, en general, bueno, jo crec que ara amb el Greic, que també formo part de la Junta, i ara el Greic s'ha rejuvenit molt perquè hem entrat jo, el Pere, el Cristian i altres persones, un parell d'estudiants i tal, estem fent bona feina, jo crec, i en aquest sentit a Castelldefels li falta molt, molt, molt, molt d'entendre la importància del patrimoni que els nostres avantpassats ens han llegat, perquè, vulguem o no, tenim un patrimoni que és molt, molt potent i a vegades tendim a menysprear-lo molt, tant individualment com a persones, tant com la institució com l'Ajuntament, sobretot amb el castell i les torres de guaita. Crec que es podria fer molt més del que es fa i que tampoc és molt més difícil.
0: A nivell de conservació, a nivell de donar a conèixer la història?
1: De conservació, de donar a conèixer, al final, el castell, per exemple, és un element patrimonial únic, magnífic, i que al final dedicar-lo simplement a la mercantilització i a convertir-lo en un centre d'esdeveniments, doncs jo crec que es pot fer molt més i que se li pot donar molt més importància a la seva funció museística i de difusió del patrimoni.
0: Fixa que m'encanta sentir això perquè jo, que sóc bastant més gran que tu, m'ho has de venir a dir tu, molt més jove, que tenim un castell interessant, important, perquè realment mai hem tingut, no, els ciutadans d'aquest poble nostre, jo per mi sempre poble, mai hem tingut aquesta sensació de tenir una peça a nivell del que és el món dels castells important.
1: És que el problema que té el castell de Castelldefels és que està sobre una muntanya i llavors costa molt d'arribar-hi. I si a més no hi ha incentius per pujar a dalt d'una muntanya, doncs ningú puja a dalt d'una muntanya. Llavors, però el castell té infinites possibilitats de que s'incentivi pujar una muntanya, per dir-ho en aquests termes.
0: Però tan... se m'està acudint que això pot haver ajudat a que es mantingui una mica millor, sense vandalisme...
1: Sí, però el vandalisme igualment es fa, perquè el pare del castell, la veritat, que està bastant malament. I ara el tanquen, cosa que a mi no m'agrada gens, perquè jo crec que l'espai públic ha de ser obert i posar tanques a la muntanya, per mi és una tonteria, però hi ha un repte important a nivell de civisme al voltant del castell, i és un dels reptes a solucionar. Però també fins que... O sigui, si el castell està tancat per les nits, si ningú puja i tal, doncs és un espai bo per fer incivisme. Si en canvi el castell estigués ple sempre de coses, sempre amb activitats, sempre amb coses, doncs al final l'incivisme acabaria marxant sol, perquè al final busca, l'incivisme busca espais xungos, per dir-ho d'alguna forma.
0: Sabeu que aquest programa sempre es queda molt curt amb els convidats. És buscat i és en part una manca, però sempre us dic que això vol dir que tornareu, que la segona temporada espero veure't aquí. Potser, mira, el dia que convidem el Manu et convidaré, aprofitarem per tenir aquí una bona tertúlia. I dir-te que de cara al que jo et deia en broma fa uns quants minuts enrere, com ho veus això, aquest món polític? Et presentaràs algun dia?
1: Bueno, algun dia ja ho veurem.
0: Sí? Hi ha possibilitats o bueno, ho tens una mica...
1: Cal veure, encara som molt jove.
0: Molt bé. I a una persona amb tants interessos com tu, la vida teva individual com a Jan, que com va?
1: Molt bé. Sí? Molt bé, sí, molt content. Amb la uni, amb tot. Amb la uni, amb la grupa, en general, amb tot, amb la família, amb tothom.
0: Molt bé. Tu i jo tenim una foto de fa molts anys, que estic jo amb la meva panxa immensa i tu has sigut petitet, amb el cabell llarg. I és una foto molt xula que tinc amb molt de record. I que, bé, doncs, uns quants anys després, mira, ens trobem aquí.
1: Sí. Molt agraït que m'hagis convidat.
0: Jan, molt agraït que hagis vingut. Ens toca el moment de destrossar la cançó. No podia ser una altra cançó que aquesta, què? Ens llancem.
1: Anem a cantar una mica.
0: Vinga, va. A veure, a veure.

0: Hoy es festa major. Triruriruriruri, triruriruriruro. Avui és festa major.
1: Jan, moltíssimes gràcies, l'hem destrossat, però molt contents.
2: I tant.
1: Avui hem tingut que fer una mica de trampa, demanar-li al Sebas que ens posés de fons,
2: sí, perquè si no, no la fèiem,
1: és més complicada que sembla. Bé, doncs, us deixem amb el gran Feli Rodríguez de la Fuente, si dona temps, i si no, doncs, sí, com sigui, fins al proper dimecres.
2: Molt bé.

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 10 de juny. Fem primer un repàs als principals fets informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinades al lleure i la convivència ciutadana. Les intervencions són al barri del Poal, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur dels dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. I l'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments amb Bizum, targeta bancària o transferència, segons la quantitat econòmica. Comencem l'informatiu. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. Aquestes intervencions són al barri del Poal, per una banda, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i per altra, també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. Els treballs al Poal corresponen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica quins criteris han motivat aquesta actuació.
1: Lo que se hacen en el Poal es dos espacios que teníamos, por decirlo así, con un uso menor y de instalación y de juegos. Estaban los dos muy mermados porque tenían poquito. Lo hemos querido es unificarlo en uno. La distancia entre un parque y otro es muy poca, por lo tanto no afecta al barrio y también hemos de decir que esto es una acción que está consensuada con la Asociación de Vecinos, en la cual hablamos con ellos para comentarles si le veían la idea, les agradaba. Y todo llevado por uno de los parques para perros que tenemos allí, que es en el de calle Joan Maragall, que una de las problemáticas que teníamos era que el parque para las mascotas estaba en la parte trasera del espacio del parque infantil. Por lo tanto, estaba obligado a la gente a ir a ese espacio a cruzar por el parque infantil, cosa que por normativa está prohibido. Por lo tanto, era un poco sin sentido hacer a la gente ir allí y cumplir una normativa.
0: Una de les prioritats del projecte era resoldre algunes dificultats de funcionament detectades en aquests espais i aprofitar la intervenció per replantejar-ne l'organització. Paredes detalla les solucions adoptades i les millores incorporades.
1: Entonces, lo que quisimos hacer es cómo buscamos diferentes opciones de cómo solucionar aquel tema, y lo que vimos más viable era ampliar aquel espacio que había quedado bastante pequeño y además no tenía todas las necesidades que ahora necesita un parque para perros, como es, por ejemplo, una doble puerta, dos espacios, uno para los perros grandes y otro para los perros pequeños. Pues ese espacio no lo tenía. Entonces, hemos creído que todo ese espacio que estaba antes mitad parque infantil, mitad parque para mascotas, será todo para las mascotas, y el de calle Becker, que está dos calles más abajo, que es un parque muchísimo más grande que el de Joan Maragall, un espacio muchísimo más grande, pues llevaremos todos los elementos de juegos infantiles a ese parque y lo dotaremos de muchos más juegos y la gente habrá podido ver, los que son del barrio, la gente que pueda ir por allí, verán que ya se ha colocado la valla perimetral que no tenía, por lo tanto también protegemos a que a los niños pues no tengan peligro a salir a la carretera. Entonces estamos dotándolos de muchos más juegos, trayéndolos de Joan Maragall y creando un espacio mucho más cómodo y mucho más útil para todos los niños.
0: Més enllà del Poal, les actuacions també han arribat a la plaça del Bosc. En aquest cas, l'objectiu és renovar i modernitzar la zona de jocs infantils per oferir un espai més atractiu funcional per a les famílies.
1: es una petición que teníamos de la Asociación de Vecinos y de Vecinos de la Ciudad, del barrio, y es una pequeña, es una plaza, es como una rotonda, sí. Hace función de rotonda y dentro hay un parque infantil. Entonces, es muy pequeñito y también teníamos problemas allí de accesibilidad, porque justamente pegado a ese parque teníamos unos contenedores de basura, pero tenía muy mala accesibilidad. Entonces, hemos querido mejorar el parque y a la vez ya hacíamos la intervención para que la accesibilidad a los contenedores sea mucho más fácil con paso de peatones, protegidos de la circulación, y entonces mejoramos el parque en sí y también la accesibilidad para el tema de contenedores de basura y todos los vecinos que vayan a tirar la basura.
0: Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i actualització que l'Ajuntament du a terme periòdicament a diferents espais públics de la ciutat. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La iniciativa va permetre recollir les primeres impressions, necessitats i idees del veïnat. Sara Segarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, fa una valoració positiva d'aquesta primera presa de contacte.
2: Aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del Pla de Barris.
0: Entre les aportacions recollides destaquen diverses propostes relacionades amb la transformació física dels barris i la sostenibilitat.
2: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó o per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
2: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que puguis pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria. Reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç. Van tancant i tancant amb els anys. I nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves. Comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri. I parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa. I seguirem preguntant, incorporant.
0: Totes aquestes aportacions serviran per ajudar a definir la candidatura que Castelldefels presentarà a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia d'aquests barris de Vistalegre i Can Vinader.
3: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: La candidatura d'enguany presenta diferències respecte a l'anterior convocatòria. L'any 2025, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir el finançament. Ara l'Ajuntament aposta per una proposta conjunta amb Can Vinader i una visió més integral de les necessitats dels dos barris.
3: Ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera i, per tant, creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem, tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral. No? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta de referència educativa i comunitària, no? I per tant no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no? Té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
0: Des del consistori es remarca que la participació ciutadana serà determinant per configurar el projecte final i definir les actuacions que es presentaran a la Generalitat. Escoltem ara a la tècnica Sara Sagarra.
2: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i per tant a la que nosaltres ens acollim requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania. No? És un dels tres eixos. I els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
0: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb noves oportunitats perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees, com dues sessions obertes al Centre Cívic Vista Alegre.
2: Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per diferents, per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, es pot, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot al veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vista Alegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. ¿Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
0: I també es poden fer arribar les propostes de forma telemàtica a través de la plataforma Participar 311.
2: Es pot participar digitalment, també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google Plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, Serveis Participació Ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servei, si no, el creen, i allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió, poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto, poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
0: Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris es poden presentar fins al 17 de juliol. En cas que la proposta de Castelldefels sigui seleccionada, el finançament de les actuacions es repartirà el 50% entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament o a una entitat bancària. Els imports de fins a 10.000 euros es poden abonar amb Bizum o targeta bancària, mentre que les quantitats superiors s'han de pagar mitjançant transferència. Fins ara, aquests tràmits requerien obtenir una carta de pagament i gestionar l'abonament presencialment o a través dels canals bancaris habituals. La regidora d'Hisenda, Cristina Corona, destaca que aquesta mesura facilita la relació de la ciutadania amb l'administració i fa els tràmits més àgils i accessibles.
4: Fruto de la modernización del sistema de sede electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels, ya podemos pagar las tasas mediante transferencia bancaria, tarjeta bancaria o incluso por Bizum. Fins ara no podíem pagar des de casa aquest tipus de taxes, per exemple, quan demanàvem una llicència d'obres. Ara això ja ho podrem fer des de la comoditat de la nostra llar. En estos primeros días, desde la UAC, seguirán atendiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que acudan y especialmente a todos los que les surjan dudas en la aplicación de este nuevo sistema que, sin duda, va a repercutir en la comodidad de todos.
0: L'Ajuntament assenyala que l'objectiu és que progressivament totes les taxes municipals es puguin pagar de forma telemàtica, facilitant així la gestió administrativa des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Parlem ara d'obres. Aquesta setmana han començat les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre l'autopista C32 i el passeig del Pitort. Es tracta d'una actuació que permetrà modernitzar completament aquesta via i solucionar els problemes d'inundacions que pateix la zona en episodis de pluja intensa. Segons explicacions per part del govern municipal, l'actuació respon a una necessitat històrica del barri, ja que es tracta d'un dels punts més baixos de Castelldefels pel que fa al drenatge de l'aigua. Escoltem ara el regidor Pedro Paredes en declaracions ahir a Ràdio Castelldefels.
1: Una gran obra muy demandada, muy necesaria, en general, ya no solo para la gente del barrio, sino también para todo el municipio, porque cuando se inundaba teníamos una calle de salida al tener Pineda de una sola dirección, dirección ciudad, la calle natural para salir era calle Barcelona, o en su en detrimento Avenida Málaga, y si no teníamos calle Barcelona porque cuando llovía se inundaba y quedaba colapsada, pues nos creaba un problema de movilidad. Entonces, con esta actuación mejoramos el tema movilidad y también mejoramos una calle que necesitaba actuación para evitar las inundaciones, pero también para darle pues una forma y una calle que no estaba urbanizada. Recordemos que calle Barcelona y calle Pitort, ambas calles debió estar urbanizada por parte de la universidad cuando en su momento se les dotó de ese espacio para poder hacerlo. Pues la condición, como todo el mundo cuando hace una obra, primero es urbanizar y luego crear su vivienda, ¿no? Pues en este caso, en su momento, pues no se exigió que primero se hiciera la urbanización. Entiendo que prometieron que lo harían y 30 años después sigue sin estar urbanizada.
0: Els treballs inclouen la construcció d'una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials, una estació de bombeig per millorar la resposta davant les inundacions, la renovació de l'enllumenat amb tecnologia LED i la millora de les voreres i de la calçada. El regidor detalla les principals actuacions previstes en aquest projecte de reurbanització.
1: Replicar lo que ya tenemos, doble calle, doble sentido de circulación, una fila de aparcamientos. La acera actual, digamos, lado Sitges, se amplía de lo que tenemos ahora, llega a 3 metros, es decir, se dobla prácticamente casi un poquito más del doble de la acera actual. Todos los postes y todas el cableado es soterrado. Sí que tendremos los postes de farolas, eso es inevitable para la seguridad, pero mejoraremos, tendremos una gran avenida. Se plantarán árboles en el lugares que corresponda y tendremos este espacio. Y en el otro lado, en el lado Gavá, por decirlo así, tendremos como actualmente aparca la gente, pero lo tendremos bien, bien ordenado y tendremos una pequeña acera lado Gavá para que la gente pueda descochar y pueda tener un tramo transitable.
0: Les obres tenen una durada prevista de 7 mesos. Durant aquest període, el carrer Barcelona es mantindrà obert al trànsit únicament en sentit platja. Paral·lelament, l'Ajuntament també impulsarà l'ampliació de l'aparcament públic provisional situat al mateix carrer Barcelona, una actuació que permetrà crear un centenar de noves places d'estacionament. L'Ajuntament continua avançant en el projecte de trasllat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a unes noves dependències municipals situades entre els carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. La Junta de Govern Local aprovava el passat divendres un tràmit relacionat amb les obres d'adequació dels locals que acolliran aquest servei municipal, un espai que substituirà les actuals dependències de l'edifici de la República. La regidora d'Interior, Cristina Corona, explica les característiques d'aquest trasllat i la voluntat d'aprofitar uns locals municipals que fins ara estaven sense ús.
5: El ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gent gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
0: Les noves instal·lacions permetran ampliar l'espai destinat a l'atenció ciutadana i també incorporar nous usos municipals, donant resposta a altres necessitats d'altres serveis.
5: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC y también ganaremos espacio para tanto para gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí. Con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
0: Des del consistori consideren que aquesta actuació ha de contribuir a modernitzar l'atenció a la ciutadania i a millorar les condicions de treball dels serveis municipals que actualment ocupen l'edifici de la República. La regidora d'Interior resumeix els principals objectius d'aquesta reorganització d'espais municipals.
5: És un poco reorganizar y darle mayor sentido a todos los espacios municipales. Nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene muchos espacios municipales, pero muchos locales repartidos, hay áreas que están divididas. Al final, claro, las cosas van creciendo y se van un poco parcheando como se puede y llega el momento que tienes que decidir, oye, vamos a organizar esto bien, que lo que es atención al ciudadano tiene que estar junto, tiene que ser fácil. Si tú vas a la OAC y te dicen tienes que ir a la ORGT a pagar tal cosa, que sea cambiar de sala, no cambiar de calle. Si tú solicitas un servicio de igualdad, que te digan, pues mire, es que es la puerta de al lado. Hacerlo todo mucho más cómodo y racionalizar los servicios, sobre todo lo que es de cara a la ciudadanía.
0: Les noves dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'estan habilitant en uns locals municipals situats als carrers Doctor Trueta i Santiago Rusiñol. Un cop finalitzades les obres, es farà efectiu el trasllat de l'OAC a aquest espai específicament adaptat per a l'atenció al públic amb més superfície i nous serveis per a la ciutadania. Hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament executarà diverses actuacions de millora en espais públics destinades al lleure i la convivència ciutadana. Les intervencions són al barri del Poal, amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i també a la plaça del Bosc, on es millora l'accessibilitat d'una àrea de jocs per a infants. La ciutadania de Vistalegre i Can Vinader ja ha començat a aportar propostes per definir el futur d'aquests dos barris en el marc de la candidatura conjunta al Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El passat divendres 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre i fomentant la participació. L'Ajuntament continua avançant en la digitalització dels serveis municipals. Des d'aquest mes de juny, la ciutadania pot pagar per internet les autoliquidacions d'obres i d'activitats a través de la seu electrònica municipal. La nova funcionalitat permet efectuar aquests pagaments amb Bizum, targeta bancària o transferència segons la quantitat econòmica. I amb aquest darrer recordatori dels temes destacats d'aquesta jornada d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i ens ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tota l'actualitat informativa. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio.
1: Ràdio Castell... Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Una incidència a la xarxa d'aigües de Barcelona provoca aigua tèrbola en alguns punts de Castelldefels. Aigües de Barcelona està treballant per resoldre aquesta incidència a la xarxa que ha provocat que des d'ahir a la tarda l'aigua surti marronosa en algunes zones de la ciutat. Segons la companyia, l'aigua continua sent potable i la tèrbolesa es deu al moviment de sediments d'una canonada de gran capacitat. Els veïns i veïnes afectades poden comunicar-ho al telèfon 900 700 720. La normalitat es podria recuperar al llarg del migdia d'avui després dels treballs de purga de la xarxa. La ciutat reprèn les obres del nou skatepark aquest mateix mes de juny. L'Ajuntament adjudica els treballs a Vulcano Skateparks després de la rescissió del contracte amb l'anterior empresa constructora, amb l'objectiu de donar continuïtat a una actuació molt demandada per les persones usuàries dels esports urbans. L'Ajuntament ha dut a terme a aquesta nova licitació amb procediment d'urgència. I la plaça de l'Església recuperava ahir la seva zona d'ombratge de cara a l'estiu. Aquest dimarts s'estaven instal·lant i ja han quedat instal·lades les lones que proporcionaran ombra a la ciutadania, després que la setmana passada es completessin els treballs previs d'obra civil i fonamentació dels suports. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te-la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. En un día nubladito con más frío que en días anteriores. Bueno, frío tampoco, no exageremos, pero el ambiente un poco más templado, menos calor, en definitiva. Avui, com cada dimecres, en nostre espai polític, Castelldefels Coffee, movem en com ho podem. Però abans sabrem els continguts de dos dels programes de la graella de Ràdio Castelldefels. Avui, Marea Pensionista i El Crit a la Terra. Coneixerem la història d'un boxejador que va aconseguir un gran títol, l'Israel Flores, a Las Vegas. S'està preparant per un altre combat important a Nova York i que va estar visquent a Castelldefels uns quants mesos. Recordarem, doncs, el programa de vacances, el programa per descobrir el Baix Llobregat. Hi ha molts indrets a la nostra comarca que no coneixem i que enceta, per això, viatjar en família al Consell Comarcal del Baix Llobregat. I també ens referirem a que es compleix el 50 aniversari de les Jornades de les Dones. Amb aquest motiu es fa una exposició itinerant que arribarà d'aquí uns mesos, potser, a Castelldefels, per recordar el per què es van crear les Jornades de les Dones fa 50 anys. Doncs tot això més. Welcome, comencem.

0: Que els Telefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya, mi frente.
4: Hola, Anna. Aquesta tarda, a partir de les 8, en el programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels, parlarem, entre altres coses, per una sanitat universal pública i de qualitat, i concretament parlarem de l'Hospital de Viladecans. Un hospital que recentment s'ha inaugurat, però encara no s'han acabat les obres per falta d'inversió. Demanem que no es privatitzin l'hospitalització domiciliària i que es retallin amb aquest gran hospital que tenim aquí, Viladecans, referència nostra, les llistes d'espera.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra.
1: Doncs aquesta nit, aquest vespre, no us podeu perdre el crit a la terra perquè tenim ni més ni menys que el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que no és un senyor de 50, ni de 60, ni de 40, ni de 70. És el Jan Molero i Oliva, amb 19 anys. Déu-n'hi-do.
4: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: al programa del dia.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
2: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
1: Digues, digues.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'Ajuntament renova les fonts de la Muntanyeta per millorar-ne l'estat i la conservació. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de manteniment a les fonts de la Muntanyeta, que inclouen una neteja a fons, tasques de pintura i diverses actuacions de posada a punt. Les millores responen a les peticions veïnals i tenen com a objectiu garantir una millor conservació d'aquest espai, que ben aviat tornarà a estar disponible en òptimes condicions. Un vehicle xoca contra un pal de llum a l'avinguda de la platja sense causar ferits. Un cotxe amb tres ocupants es va estavellar el vespre de dilluns contra un pal de llum i un fanal a l'avinguda de la platja, provocant diversos danys materials. La policia local es va desplaçar fins al lloc als llocs dels fets per assegurar la zona i va confirmar que no hi va haver cap persona ferida. El conductor va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. El Castelldefels Hockey Club es juga aquest dissabte a mantenir viu el somni de l'ascens. El primer equip masculí del Castelldefels Hockey Club afronta aquest dissabte 13 de juny a la 1 del migdia un partit decisiu en la fase d'ascens a la màxima categoria estatal. Els castelldefelens necessiten la victòria per forçar un tercer i definitiu enfrontament que també es disputaria a casa. El club ha fet una crida a l'afició perquè ompli les grades i doni suport a l'equip en una cita que pot ser històrica. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: El Cap Can Bou, el CACSAP, figura entre els centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya. El centre ha assolit la 7a posició en els Premis Nacionals de Reputació Infermeria 2025, situant-se entre els 15 equips d'atenció primària més ben valorats de l'Estat. El Cap Can Bou, gestionat, recordem, pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, ha estat reconegut com un dels centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya en el marc dels Premis Nacionals de Reputació Infermera 2025. Aquests premis són impulsats pel Consejo General d'Enfermeria i el Monitor de Reputació Infermera. El guardó va ser recollit per Marisa Martí, adjunta, direcció i gerència de CACSAP, i Alba Brugués, especialista en infermeria familiar i comunitària, exadjunta, direcció i gerència de CACSAP i actual gerent de la Regió Sanitària Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la regió. Doncs parlem amb Marisa Martí. Què tal? Molt bon dia, Marisa.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què suposa aquest reconeixement pel CACSAP Can Bou?
1: Bueno, aquest reconeixement suposa, en primer lloc, un superorgull, no? Rebre el mail quan ens notificaven que havíem quedat en quinzena, bueno, entre els top 15 de tota Espanya, no? I per nosaltres, doncs, és això, estem superorgullosos.
0: És un premi que atorga un col·lectiu, al qual pertany també de reputació infermera. Quins són els criteris? Com es valoren aquests premis?
1: Sí, mira, aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios, com bé has explicat, i és a través d'aquesta societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu, i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis, posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat, ens van notificar que estàvem entre els 15 primers, i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en 7a posició. O sigui que molt, molt bé.
0: És a dir, que aquests primers reconeixen anualment l'excel·lència dels equips infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari. És a dir, posar la persona i la seva família al centre de les cures.
1: Exacte. De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més, com a infermeres, acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primària, no? Llavors, reconèixer la primària és sempre, doncs, reconèixer, no, l'essència d'una societat.
0: La tasca de les infermeres, com deies, i dels infermers, tan importants a l'acompanyament, amb aquell nivell de compromís, no només professional, sinó també una cosa, doncs, que jo crec que és molt important destacar, la humanitat, està molt a prop de les persones.
1: Totalment d'acord. Jo penso, bueno, la infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant en aquest créixer en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica, i sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? La proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: Aquest premi suposa un estímul per a vosaltres, per a tot el col·lectiu d'infermeres i d'infermers?
1: Totalment d'acord. Jo crec que no és un reconeixement només per les infermeres de Can Bou, sinó per totes les infermeres de l'atenció primària, perquè treballem de veritat de valent, no? I sovint són dedicacions certament invisibles, no? Per nosaltres és un estímul i sobretot esdevé una gran responsabilitat, perquè

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som!

0: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
1: Molt bon dia.
0: En què consisteixen aquests premis?
1: Pregunta difícil.
0: Sí. No.
1: Comencem amb una pregunta difícil.
0: Investigació bàsica, clar, sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis, però aquest en concret?
1: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Mm-hmm. Ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és el que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, en pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: Uf, ni més ni menys, no?
1: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. L'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
0: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
1: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final et poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir, no? Això si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre, no? Això òbviament seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees, eh? Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
1: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, És a dir, abans de que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, ja dic, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordurant, que viu a Castelldefels.
0: Però se'l convidem un dia.
1: Sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
0: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
1: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum, no? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. Si els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució a base de milions d'anys ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor els humans és el color verd. En veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell,
0: sí.
1: Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
0: En quins altres camps o àmbits investiga a l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
1: Bastants àmbits. Potser ara un que ara està, que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes, per dir-ne una, i que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunari, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
0: Ho posarem a l'agenda.
1: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet, perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, 60 o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és més veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava a l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
0: Lo más.
1: Aquell era lo más que podia fer la NASA i tal. Doncs aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells raspalls que són electrònics? Aquell xip és més poderós que el que portava a l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal. Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses pels quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i, per tant, es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics. És a dir, xips que funcionen no amb electrònica, sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu, d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa, és el que el lidera el doctor Valerio Prunari i que hauríeu de convidar perquè... crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
0: Jo investigarem.
1: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que... us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important, i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que ho vol fer servir, i si no és el cas, crear una empresa. Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
0: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després del cap i a la fi.
1: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO o la societat.
0: Mm. Es pot dir com a física, que és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què te veia la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
1: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, de la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Diu, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent, no? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I, per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata. Per tant, no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant permet fer aquestes coses. Amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites, I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura. No? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic, és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià, no? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que no gent normal i corrent, diguem.
0: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer evidentment que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir l'any passat, no?
1: Sí.
0: Clar, també d'alguna forma estem subjectes a aquestes limitacions.
1: Sí, allò va ser una lliçó molt important, molt, molt important, jo crec, per molta gent, Jo recordo que em va impactar molt, Perquè, clar, o sigui, allò és que de cop el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, eh? Però que estava que et recordin, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxa el corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres. Mira.
0: Som molt dependents, en realitat.
1: Sí, molt, molt, crec que molt. En moltes coses, això que dius, és molt bona aquesta. O sigui, aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. Però el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No podies trucar, no hi havia llum a casa. No? En fi, va ser... I això passa amb tot, de fet. Però crec que és el signe dels temps i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres i si hi ha un cataclisme a l'Estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències. Diguem, això passa, sí.
0: Just per acabar, quines són els projectes els que està ara l'ICFO i els projectes de futur immediat?
1: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. En fi, jo crec que al món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals, de proporcionar-los i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Allò que dèiem, pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços, és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona, funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar-la en un lloc, un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics. No? En un lloc com aquí, com la nostra ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar. Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sobre el cotxe, diguem. Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torner. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? A una cerimònia a la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torner, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.